0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella pon el cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Sí. Simplifica't.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
2: Ha caigut força, però no en quantitat com podíem esperar. Doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures, que veiem una necessitat perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs, també podem retirar aquestes mesures.
1: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
1: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
3: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
4: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes molt superiors s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
3: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
3: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 7:15 i l'Andorra-Barça a 9:00.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 del matí, 5 minuts. Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
6: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
5: Quina fresqueta.
6: I escolta, que bé que s'està en aquest estudi.
5: Avui fa calor.
6: Jo estic perfecta.
5: Avui fa calor.
6: Perquè mira, ja vinc amb mocs.
7: Avui s'està bé.
5: Avui s'està bé. Lara García...
8: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
5: Maiol?
7: Molt bon dia.
5: Una miqueta... A tu t'agrada l'aire a l'estudi?
7: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi a TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
5: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu, tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada, termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la Diada de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriol els ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, res, com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix.
3: Ha estat volant.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical, alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: Pàrvula, encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis,
3: potser
0: que ha passat.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, ara s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut, clar, com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Us ho dicen per si de cas.
3: Perquè
0: per no,
3: facis una
0: per
3: idea,
0: no
3: la Unió Europea el té completament prohibit.
0: Ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova s'ha

0: En 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
1: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formació als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
2: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i per tant la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
3: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva rellera preferida, Lara García, ens ho explica.
2: Podrem entrar de franca al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que veus?
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada va tornar a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: Minuts d'un quart de sis del matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Sonsoles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No.

0: la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reacciono. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación, porque la situación es muy fuerte.
1: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
0: Sí, me refería a estas cosas.
1: ¿Pero por qué?
0: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo, yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
2: Home, ocorren coses.
3: Clar.
2: Hi ha coses i coses.
3: No és un accident, eh?
2: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Sonsoles Onega. No? La vida te pone a prueba.
3: Passant coses.
2: Home, és que el que ha passat no és... Se m'ha escapat l'avió. Això no, és que passin coses a la vida. I aquí la poses a prova, però clar.
3: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
2: El teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè la trapa amb Si pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
3: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb la vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Sí, senyor, la vaca cega.
5: Estiga, dona, nen,
4: i tant, i tant.
5: Jo a la ESO, casualment, sí, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega, vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el bailet un ull li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topar de morro en l'esmolada pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix Joan Maragall està sortint de la tomba dient, bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Jogging Flow.
2: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a la trapa, a la trapa amb Si pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to. Marta, què ha passat?
3: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però segons li ha comunicat la BBC hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs, ell ha acabat decidint apartant-se'n. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que
1: i
0: tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja.
2: I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
1: Sinclair participa en un documental que pretén desenmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
3: On my end, I was offered the opportunity not to speak. For $40 million.
1: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que, escolta'm, fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala.
0: Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
5: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
4: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
6: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuig a aquesta escola. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
7: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
4: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
8: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
9: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb el carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
10: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
0: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Sort d'ell.
0: I que saps... Sí.
1: Que bé que parla.
0: És un guru, vaja. M'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir, que
1: l'Herrera s'anirà enfilant
0: una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li remullaré.
1: Li aniran bé.
0: A qui li diem anys i anys per molts anys avui?
1: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys. Ma! Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria d'edat. Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
12: Bon dia, matiners.
13: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
12: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc, és It's Rain Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
13: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplexia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do, haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat Generalitat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també hi sucapa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També en portada al relleu al capdavant dels Mossos a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu al cap a les portades un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'ara.
7: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebren tot plegats a l'ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del Periódico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I El Periódico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn. Primer, amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què tindrà accent andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres, ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita a inspirar?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular al desembre, ho explica el diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balconing entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'inspecció educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor, però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, nervis. Fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs facin el favor de tornar. Hi ha Spice Girls. I no sé per què no tornen.
1: Esperen.
0: A veure. Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment. El vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls i a un compte oficial de les Spice Girls també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja està, s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Som ies gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: Ja ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades, i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles, i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre, que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic, que segur que val molt i molt la pena, i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: És un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lacs en Busto, Burning, també La Frontera, Manel Fuentes, And Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins el dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas, a Barcelona. I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Anna Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
2: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Hola, Lara, em sents ara? Sí.
1: Lara.
2: Sí? Lara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No,
1: no? No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres al programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altre per la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar a notar, no?
1: Tardíssim.
2: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Ho porto una setmana amb la de la Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els IDIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de majolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts t'has tornat.
1: Quin percentatge, una mica... Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies 43. Vale.
0: Buà. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo
1: què?
0: Anava a dir un 40. Si em dius 43, pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent
0: passat,
1: Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta.
0: És que jo he agafat molts aves guapos.
2: Lleida... Però no tant com la Renfe dels Real Dies i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, sí. Nosaltres som una mica haters, eh? Lara,
0: una miqueta.
2: Us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estava tan malament.
1: No, anàvem bé.
2: No anàvem tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
1: Mira-la
0: com està inflada.
2: Esteu empatats, eh? Canalies i Marta, dos.
0: I la Lara?
1: I la Lara, quants?
2: Quatre.
1: Cinc.
0: Sí. No hem fet tants programes.
2: Discutible per ara.
1: Aquí ens estan prenent el pèl, home. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 01 68. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614 08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 92-01.
5: A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
6: La Lluna i les Estrelles, amb Adelina Castillejo.
1: Bon M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de, vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara, WhatsApp, telèfon de directe i el correu.
7: Cartes també,
1: també s'hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio?
7: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriols d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madring, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem Àgora Esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
7: que crec europea, fantàstica.
1: Ens
7: jugarem
1: molt a favor aquesta hora.
7: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però, escolta, mai vam xalar de valent i a una hora que ens va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostell. Gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4.
8: Garriga, què fots?
9: Que és per anar els primers visitants del tour.
8: Quin tour? Què dius?
9: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
8: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
8: Veus com ho sap?
9: En Lídia Heredia.
11: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor.
13: La millor.
12: La millor.
13: Hora del dia.
12: On la magia.
13: La millor hora del dia.
11: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
14: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
15: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
16: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
17: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
18: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere, que també té la diada a Les dones i els dies.
19: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
20: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
19: en Guàrdia.
21: A 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant.
22: La Finestra Indiscreta.
23: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
24: I L'altre bar.
25: Trobem tot un mite del curs.
26: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio.
27: La Ràdio Nacional de Catalunya.
28: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No el tenim. Doncs n'hem parlat.
9: Ara sí, ara sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi, ara.
9: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
9: M'he connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
9: Perdó, 3CatInfo.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
9: Sí que he dormit.
1: Ah, potser és per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que... si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
9: Doncs que no sigui perquè he dormit molt, perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet, deus haver dormit com un angelet.
9: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit, també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
9: Fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí, de la baixada de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
9: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre... Clar. Al voltant dels 15.
1: Clar.
2: I això...
3: 15-19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: és una mica alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... Vinga, anem-hi, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
3: Va, avui un dia de sol, esplèndid, o sigui, s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant. Cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
3: Sí, anem cap a una tardor suau. Bé, una tardor suau.
1: Clar, cada vegada les tardons seran més suaus, els hiverns cada vegada més menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
3: Doncs vinga, el resum del canvi climàtic, va, Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient, no, però, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps a TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
3: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No!
3: Que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar,
3: ara mateix 5 o 6 graus, eh? Vull dir que fa fred.
1: Clar, és que no siguem centralistes, Lara,
0: hivern,
1: perquè hi ha llocs de Catalunya que fa... A Prades deu fotre fred.
3: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
3: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tot i que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
28: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè no, fa calor.
0: Ara fa una mica de calor. És que... més veritat que això de pujar, baixar escales...
1: No, pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert a aquestes hores del matí?
4: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
4: Sí, toca fer-ho aquesta hora, perquè és que si no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
4: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i donar-hi 3 dies de la setmana.
1: Molt bé, eh?
4: Perquè és això, anar-hi aquesta hora, sobretot a tots els que ens aixequem aviat,
1: sí,
4: sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
4: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer la... el plaer de ser pare i cuidar de la família... I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
1: Ets casteller, més a més?
4: Soc casteller.
1: Va, d'on ets? A quins castellers?
4: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
4: Bueno, ahir Amic de les Arts va presentar una cançó
1: que ha sonat
4: dedicada...
1: aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí,
0: sí,
1: als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
4: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot.
4: Sí,
1: escolta'm,
4: sí.
1: Però que ben lligat al programa, avui presenten cançons Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Gori, també una abraçada...
4: Casualitat.
1: Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs del fill i dels castellers, que escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
4: Moltíssimes gràcies.
1: També
4: una
1: abraçada, que vagi bé, Gori.
4: Igualment.
1: Marta Viana, Lara Garcia, moltes gràcies també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: Fins dilluns.
0: Opa.
1: I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè fem programa especial de la Diada demà, especial... Des de les 8 del matí ens hi posarem i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí,
0: home, i tant, el que necessitis. Ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem, perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon. I parlarem també del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Sílvia Orriols i gent d'extrema dreta al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat comença ara mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vinga, Arnau, quan vulguis.
2: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
3: Anna, però què esteu fent?
1: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
3: Doncs sí, una mica.
1: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
3: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
1: Ui, això, francament, ho descarto.
4: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el del tercer capítol...

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
4: exacte,
2: a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen,
1: perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidata a caparrot i que després quedi sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barbaobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí, sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
1: Sí. Ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, imatge de... Estic entre els sis, però no arribo sí. A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta, em va fer molta, molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí. Clar, jo soc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que et tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu el que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o molt,
3: no.
1: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera sí, empanteta, sí. Diguéssim.
3: Això sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps què em vindria de gust preguntar-li a la Dolors?
3: Digues.
2: Si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que veu fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal... Sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla.
4: Recordes.
3: O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com... I a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera i, esclar, és que a sota no estava jo, sinó que estava la
2: doncs
3: meva
2: sí,
3: filla.
2: l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue, bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia relativament i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots,
3: sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar a tres o quatre sí. persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer amb molt de temps.
4: Són mesos, sí.
2: Jo,

0: Tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
1: Clar, fas festa.
0: Tens
1: més
0: el tema de l'ubicuïtat.
2: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caporrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
3: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caporrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Obiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
2: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
3: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
2: Nela, doncs, digues, perdó.
3: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
2: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
3: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
2: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
3: El dels entrepans, sí.
2: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans, sí, en un lloc que són espectaculars.
3: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
0: Sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot, i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
3: és
0: ho va fer.
3: És a la Floresta.
0: Sí.
3: Sí, és l'Eduard Auqué.
0: Doncs
3: el Fauqué, perdó.
0: Vaig
3: Eduard
0: anar
3: Fauqué.
0: Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim, si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
1: Estava molt aconseguit.
0: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
2: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
3: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, sí, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Arroyo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros en Caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, Caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors,

0: i finalment tenim l'Eva Tataret l'any 2019.
1: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
0: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així és una... difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
1: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
1: Adeu.
2: Igualment.
0: Gràcies, adéu.
3: Rambla 54. No, més fresc, no. Ui.
2: Vinga, va.
3: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosera.
4: País desconegut.
5: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
4: D'una velleta que era un cel.
6: Bufons la vella Maia.
1: Un dia d'aquest estiu feia molta calor. Em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
7: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
1: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
7: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
1: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines de les abelles a les flors?
7: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
1: Oh, i tant.
8: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
7: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
1: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
7: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
8: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes, no són socials, viuen en cada escola, és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
7: Ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
1: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. 700 tipus d'abelles.
7: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de moment el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
1: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
7: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
8: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
1: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i de més pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
7: Exacte, sí, així és, Anna, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
8: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
1: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
7: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
1: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
7: El noi Silvestre és casa teva.
1: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ja.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, eh, amb els ratpenats? No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la filoxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansat sí que ho estem, eh? No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana, amb la filoxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la filoxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 doncs, va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, doncs, un grup de joves, principalment, doncs, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, doncs, evidentment, també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la filoxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre. I què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la filoxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys recordem del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va convidar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no, no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una filoxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una filoxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la filoxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això? Mm.
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la Fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, ja que tenim el de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i l'estrella de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així ja et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: A la gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fills, tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ho ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara a la barema, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig, va caure dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
7: Quedem a la Rambla 54.

0: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que podem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats ja, també a tot l'equip pel programa. Aquesta setmana estrenadíssim ja.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
1: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segrià, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
0: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
1: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
2: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
3: Hola a tot.
0: Disculpeu.
3: Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Ràdio 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
2: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles, que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
1: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
2: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, per tant s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar, i sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé. hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
3: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
2: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
0: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
1: Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbar d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbar d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbar, Isidre Rubio.
3: Hi havia el Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbar Dansaire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbar té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets de la que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbar, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbar en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. i bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades a introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dintre. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I pues, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Sota bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia i l'Anna es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart, i jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
1: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
9: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
11: Continguts en xarxa.
12: Nutrició amb Laura Crosas.
13: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar, A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: sabies que...
1: Cassolada, fins ara el diccionari de la llengua catalana tan sols tenia un significat, menjar que s'ha cuinat d'un cop en una cassola. A partir d'avui, però, el diccionari hi afegeix un nou sentit, protesta col·lectiva en la qual es fa soroll amb cassoles. Així ho ha decidit el 23,8% de les 5.600 persones que han participat en la quarta crida oberta que fan conjuntament l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per escollir el neologisme de l'any. Els esdeveniments polítics i socials han marcat molt. Cassolada s'ha imposat a d'altres paraules, com fer pinya amb un 17%, i també han rebut molts vots els candidats següents. Feminicidi amb un 13%, transgènere amb 12,3%, micromasclisme amb un 9,8% i sobiranisme amb un 9%. Vaja, que la política, fins i tot, marca el diccionari.
2: Continguts en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén esporat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

l'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present, pel futur, independència". I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a Alella, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a l'infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Roser de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: el que s'esperava. Però bueno, jo crec que va ser una bona pluja, bé, no va fer gaire mal, que jo sàpiga, i va anar caient, alguns moments més intensitat, però bueno, jo crec que bona pluja, la que ens va afectar ahir. Tot això és història, com dèiem, ja ha passat, aquest front ha marxat, avui serà un dia molt tranquil, sense cap precipitació, i amb molt de sol, i amb unes temperatures molt contingudes, amb unes temperatures normals per l'època de l'any, on les màximes seran entre els 25-28 graus, una mica de col migdia, encara som al setembre i farà una mica de col migdia, però res a veure amb les temperatures de la setmana passada, que van ser totalment disparades. I això, molt de sol, els vents febles, alguna nuvolada de tarda, del tot inofensiva, sense cap possibilitat de pluja avui. Que vagi molt bé, i els pròxims dies, que demà és festiu, serà un cap de setmana llarg, serà un cap de setmana molt tranquil, amb unes temperatures ideals per l'època de l'any, amb algunes nuvolades de tarda, però cap pluja els pròxims 3 dies. Per tant, gaudiu d'aquests dies de festa, gaudiu d'aquest cap de setmana llarg, que el temps serà excel·lent. Moltes gràcies, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Com us fèiem aquest matí un apunt, aquest matí s'ha tallat la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure, i la línia ha posat a disposició dels passatgers un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Com sempre, una notícia que no ens sorprèn, perquè han sigut diverses vegades aquestes situacions de robatori de cable de coure. Us anirem actualitzant al llarg del Territori 17 d'aquest matí. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
5: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
4: Llibres, papereria i regals.
5: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
6: Si t'agraden les antiguitats, vine el 13 de setembre al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'antiguitats de Vic, diumenge 13 de setembre, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteig d'un obsequi entre tots els visitants. T'hi esperem.
1: El nou FM 92.8.
7: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
7: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
7: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
7: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
7: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
8: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
2: Són 10:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui parlarem de la Festa Major de Sant Feliu, de com s'ha reorganitzat i reubicat les activitats que es feien a la plaça Josep Humbert Ventura i també de la prèvia de la Festa Major que es consolida el cap de setmana anterior. I ho farem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i amb la Caral Vinyals, regidora de Cultura de Sant Feliu de Codines. Bon dia de nou, Laia.
10: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, de fet, ara mateix estic a l'Ajuntament de Sant Feliu, on s'estan començant a vendre les entrades per alguns dels actes de la prèvia i de la Festa Major, i estic acompanyada de la Caral. Després ja anirem a fer una visita a les comissions de festes i a la EMA Calo, però primer de tot, bon dia, Caral, i moltes gràcies. Com estàs?
11: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per venir.
10: A veure, clar, primer de tot, tinc la pregunta obligada, perquè ara mateix aquí hi ha les obres de la plaça Josep Humbert Ventura, que era com l'eix principal i central d'on es feien la gran majoria d'activitats, tant de la prèvia com de la Festa Major. Tenint en compte això, com es planteja una Festa Major i també una prèvia, tenint en compte que no es pot utilitzar aquesta plaça?
11: Doncs sí, Laia, totalment. De fet, ens va costar molt canviar el xip, perquè, com dius, la plaça és el centre social de Sant Feliu, és on hi ha també l'eix comercial. Llavors, sempre estem intentant, com mentre hi ha les obres, doncs, potenciar doncs, la vida social, la vida comercial d'una altra manera, i per la Festa Major no podíem deixar de perdre doncs, moltes activitats. Per sort a Sant Feliu tenim molts espais, alguns d'ells també molt privilegiats, que també els hem descobert, com per exemple Can Xifreda, al final té molt potencial, que en altres festes majors doncs, no l'estàvem utilitzant tant, i aquest any ha sigut una bona ocasió doncs, per portar-hi allà, no sé, doncs, les havaneres, el sopar, perquè també té el seu encant i unes vistes de Sant Feliu que no tenen altres llocs de Sant Feliu com és la plaça. Vull dir que ens va costar de canviar aquest xip, però a la vegada crec que hem sabut aprofitar i buscar altres espais i fer una Festa Major doncs, una mica diferent per tornar-hi després l'any que ve en millors condicions.
2: Clar, Caral, anem a parlar de dates. Des de la Diada fins diumenge, dia 13, se celebrarà la prèvia. No sé si ens pots explicar quines novetats es presenten enguany a la prèvia.
11: La prèvia, sí, és una novetat que va ser de l'any passat. El problema o la sort que tenim a Sant Feliu és que tenim tantes entitats i tantes ganes de fer activitats des de la Comissió de Festes que durant els dies de Festa Major se'ns solapava tot massa i necessitàvem més dies. I vam dir l'any passat, doncs, què tal si ampliem la Festa Major al cap de setmana abans. I així és com va començar, va tenir molt èxit, les activitats van tenir molt bona rebuda i torna a haver-hi, per exemple, doncs, els vehicles d'emergència i activitats a l'exposició de vehicles d'emergència, i llavors hi ha activitats noves com és el karaoke vespreig que organitza el Macalo, el CAU, o per exemple la gincama radiofònica que l'any passat va ser durant Dona Codinenca, que l'any passat va ser durant la Festa Major, i aquest any han decidit fer-la a la prèvia perquè així doncs espongem una mica més les activitats i les podem gaudir amb més calma i amb més descans, que també és important.
10: Clar, i ara em parlaves no, d'aquesta prèvia que va començar com una mena de preàmbul, no, amb activitats potser una mica més disperses, però que a poc cada vegada té més pes. Creus que s'està consolidant, que la gent ja comença a recordar que el cap de setmana previ és també hi ha actes i és com una mica un tastet de la Festa Major?
11: Sens dubte, perquè quan vam celebrar el Consell d'Entitats, ara fa uns 5 mesos, la pregunta va ser, hi haurà prèvia? Perquè moltes entitats, com per exemple Deixalles, que no ho he dit, que també fa una activitat nova, tres joves fan un microteatre i fan doncs, tres passes diferents a la Casa de les Arts, el nou equipament que vam inaugurar abans de l'estiu. Doncs moltes entitats ja preguntaven per la prèvia, perquè per Festa Major, si fan barraques o el que sigui, no tenen la capacitat ni les hores de descans suficients com per poder organitzar activitats durant la Festa Major, i les organitzen a la prèvia. Llavors, les mateixes entitats també doncs, la reclamen. Penso que la gent també aprofita i això hi pot gaudir de les activitats més enllà d'aquests 4 dies que al final són molt intensos.
10: Clar, i jo em pregunto, ara m'estaves dient, clar, al final són moltes entitats, és molta comissió de festes, costa organitzar-ho tot perquè quadri, perquè al final fer dos caps de setmana setmana, no? Entenc que també és el doble de feina.
11: Això és cert, però és menys feina que mirar que no se solapin dues activitats que poden tenir un mateix públic, per exemple, que sempre t'acaba posant en un compromís perquè no vols dir mai que no, perquè al final quan hi ha ganes doncs s'han de recolzar aquestes ganes, i això ens permet esponjar una mica més les activitats i doncs no haver de dir que no, que per mi això és molta més feina que buscar doncs aquestes solucions i poder encaixar doncs tot aquest tetris d'activitats que des de la Comissió de Festes es fa una gran feina.
2: Ara, Caral, parlem de la Festa Major, que comença el dia 17 de setembre amb el pregó musical. Podem saber alguna cosa més o serà tot sorpresa?
11: Serà tot una sorpresa, però fins i tot és una sorpresa que ni jo, perquè tenim la comissió pregó dins de la Comissió de Festes, fem petites comissions per repartir-nos una mica la feina, i jo us haig de dir que ni tan sols jo he vist el resultat final del pregó. Vull dir que la setmana que ve farem l'assaig general perquè tot surti bé, però és una sorpresa absoluta per tothom. Els únics que saben el 100% de tot l'acte és la comissió pregó de la Comissió de Festes.
10: Bueno, aviam si trobem algú per aquí després i li preguntem. Però em sembla molt bé que ningú sàpiga res. Però ara, parlant de les dues programacions, clar, tu mateixa, Caral, deies que hi ha molta presència d'entitats, d'activitats culturals. Ostres, tenen molt pes. Realment, una festa major seria festa major sense aquestes entitats i aquestes activitats culturals i adreçades a tots els públics?
11: La resposta clara i rotunda és que no. O sigui, les entitats aquí a Sant Feliu, tant per la Festa Major com durant l'any, tenen un pes superimportant en la cultura codinenca. Tenim una sort infinita, perquè penso que també que aconsegueixen moure molts codinencs i codinenques, les entitats. I això ens dona un valor afegit increïble, que moltes vegades, doncs, si s'intenten fer coses noves, doncs no aconseguim. En canvi, si aquestes coses noves les fan des de les entitats, és una passada, la resposta és sempre molt positiva. Per tant, també un agraïment infinit a totes les entitats que acaben formant potser el 60% del programa de Festa Major, i això és una gran sort.
10: I pel que fa a la Comissió de Festes, quin paper té aquesta Comissió de Festes? Perquè entenc que també deu tenir un paper fonamental a l'hora de resar el consistori, no? A reorganitzar una mica totes les activitats.
11: I tant, la Comissió de Festes fa un paper bueno, no té nom el paper que fa, perquè ens comencem a reunir a principis d'any, és quan comencem a fer una mica de pluja d'idees, amb què comptarem aquest any, què volem canviar, què volem afegir, la valoració també de com va anar l'any passat, i és aquesta Comissió de Festes, que hi ha uns 20 integrants més o menys, doncs la que acaba proposant, fent aquest Tetris que us deia, i la tasca que fa és bueno, no es pot pagar, la veritat, perquè al final a l'Ajuntament tenim els recursos que tenim i persones voluntàries que ens ajudin, és d'agrair infinitament.
2: I també pel que fa al model de festa segura dels últims anys, sobretot a les nits, continuarà sent igual o hi haurà algun canvi o potser alguna millora?
11: Sí, respecte a això, fa 2 anys que ens hi vam posar per fer unes festes més segures. Vam fer un perímetre de la festa on per accedir-hi s'ha de passar un control de seguretat, bàsicament perquè qui vulgui gaudir de la festa la pugui gaudir i no doncs, hi hagi imprevistos que obliguin a tancar-la abans d'hora. Justament ahir i abans d'ahir vam fer una formació a totes aquestes entitats que fan barra o que organitzen activitats d'oci nocturn. El dimarts va ser sobre la dispensació responsable d'alcohol i ahir dimecres va ser sobre les violències sexistes i com actuar davant d'aquestes, i creiem que això és molt important perquè la mateixa organització ha d'estar molt conscienciada i ha de saber com actuar davant d'aquestes agressions o conductes. Llavors, igualment, tindrem el punt lila, el punt salut. Aquest any hi haurà més hores dels dos. El punt lila, per exemple, té aquests àngels, no, que en diem, que són dues persones itinerants que es mouran per tot el perímetre. No serà un punt lila només estàtic, sinó que també serà mòbil. I dir-vos això, que és una aposta, perquè creiem que venim amb moltes ganes de gaudir de la Festa Major i no volem que actituds incíviques doncs ens acabin obligant a reformular-la o a quedar-nos en sense.
10: I ara una última pregunta abans d'anar-nos cap a la sala de plens a veure què estan fent la comissió i la Emma Kalu. Clar, enguany hi ha hagut un canvi d'actuació i d'ubicació, amb l'acte final de la Festa Major. Com s'ha gestionat i què hi trobarà la gent aquest any en aquest final de festa? On es farà?
11: Sí, aquesta va ser una de les coses més complicades que vam haver de decidir i de gestionar, perquè normalment la festa s'acaba amb un piro musical i aquest any, al no tenir plaça, l'empresa que ens ve a fer doncs, aquí els focs va mirar una mica Sant Feliu i no va veure un lloc clar on poder fer aquest piro musical. Llavors, el que vam decidir és el dissabte, al final del correfoc, serà bastant espectacular. No serà al final de festa, serà dissabte en comptes de diumenge. I nosaltres, el dia del sopar, que és el que hi ha previ en aquest piro musical, farem el que és el concurs del codinenc o codinenca de l'any, on tots els assistents que vulguin podran participar-hi. Hi haurà un seguit de preguntes i de proves per decidir doncs, qui serà aquesta persona que es coneix millor el nostre poble.
10: Doncs bé, ara anem a caminar una mica per aquí l'Ajuntament, Caral. Clar, ara anem cap a la sala de plens, que de fet estan fent... Què s'està fent? S'estan venent les entrades per quins actes de la Festa Major, de la prèvia?
11: Sí, s'estan venent les entrades pel concert i pel teatre que es fan en el centre cívic, que tenen un preu de 5 euros, un preu popular, i llavors també pel sopar de la Emma Kalu del diumenge que us comentava amb el concurs del codinenc o codinenca de l'any.
10: Bé, a veure, ara per aquí tenim la comissió de festes, que a veure... Hola, bon dia. A veure, com va la venda d'entrades? Quan heu començat? On es poden trobar?
9: Val, mira, es poden trobar aquí a l'Ajuntament, avui fins a la una. Estarem venent entrades per l'Orquestra Montgrins, que serà l'espectacle dissabte a les 6 de la tarda comença el concert i després hi ha el ball de gala.
10: Molt bé, molt bé, molt bé.
9: I també venem entrades per l'obra de teatre que es fa dissabte.
10: L'obra de teatre de Deixalles 81?
9: No. L'obra de teatre, que és un espectacle que és de la companyia Magatzem d'Arts, l'obra es diu Art i és del Jordi Galceran.
11: Diumenge abans del sopar.
10: Aquest apunt era molt necessari. A veure, aquí la Emma, que l'estic veient moltes enganxint, molts colors. A veure, s'estan barallant, també us dic, per a veure qui parla, els hi fa por el micro. Però pillaré qui pilli, també us aviso. Vull dir, a veure, hola, bon dia, com et dius?
12: Bon dia, sóc el Nil Cots, de l'Ocupament Macal.
10: Què esteu fent? Aquí hi ha molts papers, bec pa, bec crispetes... Què esteu preparant?
12: Estem organitzant els tiquets per sopar, per tenir-ho ben organitzat i acollir el màxim de gent possible.
10: I pel que fa al vespreig, que jo ja tinc informació, però la gent no sap què fareu en aquest vespreig karaoke.
12: Aquest dissabte, a partir de les 6, organitzem un karaoke, festa amb música i ambient a Can Xifreda per començar a fer una mica d'ambient i prèvia per Festa Major.
10: Doncs, Caral, acabarem amb tu, com hem començat, i què espereu d'aquesta Festa Major i d'aquesta prèvia per tancar aquesta entrevista?
11: Jo sempre ho dic, que la Festa Major és el moment de l'any de retrobaments on tothom surt al carrer. Per tant, jo espero això, una festa segura, una festa amb els carrers plens de vida, de dia, de nit, i que tothom doncs, la pugui gaudir molt.
10: Doncs, amb aquestes paraules de la Caral, ens despedim aquí a la sala de plens amb tothom venent tiquets i tothom fent cosetes per aquesta prèvia, aquesta Festa Major. Moltes gràcies, Caral, per estar aquí avui. I gaudiu de la Festa Major i de la prèvia.
11: Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre.
2: Falta un minut per 3:15 al Territori 17. I ja el tenim a punt avui al meu cantó esquerre. Guillem Sánchez, bon dia, què tal?
13: Què tal, com estem?
2: Molt bé.
13: Hem de comparar temperatures,
2: Ostres! Ostres, que em vaig oblidar. Ah, no, mentida podrida, ho he mirat.
13: Jo he mirat la temperatura quan he sortit de casa dels meus pares, que hi havia un termòmetre d'aquests de farmàcia ben a prop. 12 graus.
2: Efectivament,
14: sí,
2: 12 graus.
14: Jo quan he arribat, 11 i mig posava el cotxe.
13: Doncs mira.
2: Vuitol? Bueno, clar, perquè l'Andreu potser ha sortit abans que nosaltres.
14: Sí, quan he arribat aquí Vic, A casa havien uns 14-15.
2: A mi m'ha sorprès els 12 graus perquè dic, tan fred, per això m'he posat el jerseiet. però tampoc.
13: Jo he dubtat de si agafava una suadera que tenia al cotxe, però al final he optat...
2: Jo l'he deixat al cotxe, la suadera.
13: He optat per no agafar-la i per gaudir una mica d'aquella sensació de tenir una mica de fred.
2: Sí,
13: sí. Feia mig any que no...
14: Acaba bé recordar-la, no?
2: 12 graus fan... s'amantelen els ulls.
13: Va, doncs la pilota que tots estàvem esperant també va en relació a això. Ens escriuen avui: he dormit amb els porticons ben oberts i m'he despertat a mitjanit a buscar una manta a l'armari. L'aire fresc ens feia falta. Qui pot dormir amb l'aixafogó infernal no és de fiar, res més.
2: No, ara crec que és impossible dormir amb l'aixafogó, eh?
13: Ves allò que descanses, vas donant voltes, se t'enganxen els llençols, tens ganes de dutxar-te quatre cops a la nit, malament.
2: Ho feu, això, de dutxar-vos a la nit?
13: No, jo no.
14: No.
2: Jo crec que és de ser una mica psicòpata o de realment estar-ho passant molt malament per trencar el son, entrar a la dutxa, mullar-te i
13: us convertirem ara al telèfon de l'Ona perquè qualsevol queixa li feu arribar amb ella directament. Va, en Jaume respon així: jo no hi estic d'acord amb això que diu. Ens comenta: donem la benvinguda com cada any als primers, i tira un insult, de la temporada amb pantalons curts i dessuadora. És la millor combinació del món, penso jo.
14: Estic d'acord.
13: Pantalons curts i jersei. Ostres, que...
2: sí, això és típic de outfit de festa major, és poder amb uns pantalons curts i un jerseiet.
13: És outfit de música viva.
2: És veritat.
13: És outfit de música viva, és que només faltaria.
2: Xulíssim.
13: Va, en Màrius, si ho faig, ja hi escriu, això. Diu: em sap greu, però només era per arribar a la feina. Que quan he sortit de casa estàvem a 15 graus i ahir, quan vaig preparar la roba, vaig triar pantalons curts. Perdó.
2: No.
13: No passa res, ningú s'ha de disculpar. Ningú s'ha de disculpar. Encetem, no, el capítol futbolístic, Andreu?
14: Home, i toca, no?
13: Toca una miqueta, no?
2: Ja tardàvem.
13: Va, per exemple, aquest usuari que ens escriu avui: que Pedri i Rafinha no estiguin seleccionats entre els 30 millors jugadors del món no és tenir, és no tenir, perdó, ni puta idea de futbol. No teniu vergonya.
14: Bé.
2: Ha passat això?
14: Sí, però és que és la pilota d'or, no li has de donar importància.
13: De fet, ahir fins i tot el senyor Jorge Valdano es va indignar per aquest fet abans de la prèvia, o sigui, abans del partit, a la prèvia que feien des de Movistar, i va dir que no entenia com Pedri no hi era dintre de la llista.
14: Taquinyones.
13: Que això ho digui Valdano parla bé d'aquesta opinió. Va, hi ha tuitaires que treuen a passejar altres noms, per això Andreu i jo, ens diuen: gaudim i aprofitem cada segon de com juga l'equip, que en una setmana es torna Frenkie de Jong.
14: Ja el vaig veure, aquest tuit.
13: Estava allà a la grada, també, el senyor.
14: Francisco de Jorge.
13: Estava allà a la grada, no? Va, i l'Evo resumeix així, diu: Adeyemi adaptat, Rodri adaptadíssim, Gordon esmorza botifarra amb seques i fuet. Gran mercat.
2: Ai, en Gordon
14: és de Cantoni...
2: m'encanta, és.
14: És de Cantoni Gros.
13: Traenos la sexta, Anthony Gordon.
2: M'encanta, és tan humil, tan maco.
13: I tan britànic.
2: Sí,
13: i
2: també.
13: Tan britànic.
14: Ara no em surt.
13: No?
2: Xava.
14: Tan balcònic.
13: Tan balcònic, sí, també. Sí. Notícia de la setmana, Andreu, va. Home. Vinga, va. Copa, Lliga i Champions. Torna al Cracòvia, senyors. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer la notícia, el mes d'octubre, si no vaig errat. I, evidentment, comentaris de la xarxa no n'han faltat. En destacarem un perquè podríem fer una secció monogràfica només d'això. L'Àlex que diu: la dupla Joan Gaspar Núñez del Cracòvia és història de la tele.
14: Sí.
13: Els han de tornar a ajuntar d'alguna manera al programa. Que Núñez sigui el subconscient de Gaspar o alguna cosa així.
14: En fan amb en Macià...
2: Sí, exacte.
13: I en Companys, per exemple.
2: Polònia, sí, sí.
13: Per exemple. Va, i acabarem amb una, fora del futbol, que ens ha compartit un usuari aquest missatge. Atenció, com comença i com acaba. Ens diu: avui he tingut una aventura per primer cop a la meva vida.
2: Una aventura...
13: Punt. Espera't, eh?
2: Uf, m'agafo, eh?
13: Agafeu-vos. He anat a Ikea. Diu: no hi torno.
2: No, m'encanta anar a Ikea.
13: Ostres, jo fa molt temps que no hi vaig.
2: Jo també, cert, això.
13: Per tant, no puc opinar amb coneixement de causa.
14: Jo no vull anar jo no vull perdre el temps al cap de setmana en un lloc que està rebentat.
2: I el bo que és menjar-te un Frankfurt de l'Ikea?
13: Jo estic amb...
2: un hot dog?
13: Jo estic entre allò d'una setmana que dius no tens res a fer, vas allà a fer coses i a comprar necessitats, val. Però agafar-ho com a rutina o...
2: Home, no.
13: No, eh?
2: Puntual.
13: Que és màxim un cop a l'any o dos? Un cop a l'any.
2: Un cop a l'any ja està bé.
13: Perfecte.
2: Doncs
13: sí,
2: bé.
13: Sí, que ja ens vol trucar per posar publicitat al Territori 17, que ens ho digui, que li farem un foradet.
2: Exacte. Guillem, bona diada.
13: Igualment.
2: I ens veiem el dilluns.
13: Ens veiem i ens escoltem el dilluns.
2: Exacte.
13: Si tot va bé.
2: Exacte.
13: Música viva a tope.
2: Exacte, que vagi bé.
13: Vinga, adéu.
2: Adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 i és moment de parlar sobre gastronomia a l'última secció del Territori 17 d'aquest dijous 10 de setembre. Avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio.
15: Doncs sí, Ona, i és que no els sortirem a caçar ni a collir, sinó que avui els cultivarem, i és que a casa nostra, de fet, a un parell de quilòmetres de ràdio televisió de Cardedeu, a Molestirà, tenim el Bolet Ben Fet, una empresa del segle passat tot just per un any i que dia rere dia no només s'ha refermat com a l'empresa pionera del sector a casa nostra, sinó que s'ha obert camí pels millors restaurants del món, sense oblidar les cuines de les llars de tots nosaltres. Així que avui rebem al Territori 17 a en Carles Díaz Tarragó, director del Bolet Ben Fet. Carles, molt bon dia i benvingut als estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
16: Molt bon dia a tothom. Pues estem bé. Mira, hem aconseguit, tot i la calorada d'aquest estiu, seguir produint. Hem inventat un sistema per refredar les sales d'una manera eficient i hem pogut fer collites tot l'estiu. Un mèrit tremendo. El que passa que som poquets i hi ha gent de vacances, però hem treballat molt, sí.
15: Bueno, això són bones notícies. A veure, tot i cultivar-los sota taulada com a bon boletaire, aquests dies segur que tornen... Aquests dies que tornen les pluges, deus estar content, no?
16: Home, i tant. A mi m'encanta anar a buscar bolets al bosc. Em passo tota la setmana collint bolets a la granja i al cap de setmana, hòstia, també me'n vaig. Diu, però tu estàs bé? Dic, home, sí, és que m'agrada molt anar a buscar bolets al bosc. És que m'agraden molt els bolets, que valen molt la pena de menjar-se'ls.
15: I tant que sí. Escolta'm, anem pel principi. Què és i quan va néixer el Bolet Ben Fet?
16: Mira, Bolet Ben Fet va néixer gairebé fa uns 30 anys i hem estat fent bolets lignícoles, o sigui que mengen fusta de castanyer, d'alzina, de roure, de faig, bàsicament d'aquí del Montseny, ho comprem quasi tot aquí al Montseny. El faig ens ve de Vidrà, però bueno, per allà. La qüestió que són bolets que saben transformar la fusta, una molècula tan difícil de trencar, en un producte gourmet sa, que millora els plats i, a més, que milloren la salut, també diuen.
15: Com ens hem d'imaginar una granja de bolets? No sé si en dieu així.
16: Sí, realment una granja de bolets ve a ser... O sigui, com surten els bolets? Els bolets els has de donar el clima que volen. Si tu no aconsegueixes aquell clima, doncs no van. Llavors, què és una granja de bolets? Doncs tenim unes habitacions, uns quartos, unes sales, on hem de controlar el clima. Tenim una primera fase, que és la que no veiem durant l'estiu, que és quan estan menjant tot el substrat que els hem donat, mengen unes temperatures de 24-25 graus, i quan han passat prou setmanes o prou mesos i han menjat tot el que podien, llavors ja volen fer bolets. Però a l'estiuet diuen no, perquè aquí intentaré fer un bolet i se m'assecarà. Llavors el que fem és canviar-los a unes sales que imitem a la tardor. Llavors és unes sales on climatitzem, que baixa la temperatura, la humitat és alta, el CO2 baixa i tenim oxigen, amb totes aquestes coses, ell llavors diu, ara és el moment.
15: Ostres, doncs el dia a dia deu ser complexa. Com és aquest dia a dia? I sou moltes persones que hi formeu part?
16: Sí, ara som 15.
15: Déu-n'hi-do.
16: Sí, Déu-n'hi-do. Sabeu que és un centre especial de treball, la meitat tenen certificat, la meitat no el tenim, però vaja, més o menys. I la qüestió és que sí. O sigui, és un procés setmanal. Cada setmana produïm substrat, el posem en unes bossetes, l'esterilitzem, cada setmana els inoculem amb els diferents bolets que fem, cada setmana en posem en aquestes sales d'incubació unes setmanes o uns mesos perquè mengin, i cada setmana d'aquestes sales d'incubació se'n van a les sales de floració uns... Llavors allà va més ràpid, no? O sigui, quan troben condicions i pensen que les condicions són bones, diuen, he d'anar ràpid perquè vés a saber si demà fa vent. Llavors, en una setmana tenim allà una florada de bolets. I és cada setmana anem posant bolets a produir, cada setmana collim bolets, cada setmana llancem aquells substrats que hi han donat i en fem compost, i ja està. I així és tot el procés. Cada setmana fem totes les fases aquestes.
15: Escolta'm, la gent es pensarà potser, home, i a on es distribueix això? I és que esteu en alguns dels millors restaurants del món, però no heu desatès ni molt menys la gent de peu, podríem dir, perquè tot i estar als millors restaurants del món, també esteu a totes les nostres cases i llars, a les nostres cuines, no?
16: És important, clar. Si no, o sigui, nosaltres treballem amb els grans estrellats, que són magnífics. He de dir que ajuden els productors d'aquí. Si fas un producte de qualitat i els hi fas un bon servei i una regularitat, t'ajuden, eh? Llavors servim al disfrutar el bulli, tots aquests, no? Ara bé, també és important que servim a cooperatives de consum, servim a botigues així de gent que valora el producte d'aquí, i això és important també, no podem dedicar-nos només a restauració alta.
15: És un producte complex. Quina és la varietat més fàcil de conrear i quina la més difícil? Segur que en teniu alguna d'aquestes que és la bèstia negra, això costa molt.
16: Sí, de fet, ara estem començant amb un bolet que es diu... Cor de Bosc, li han posat, que ens el compra el celler de Can Roca o alguns d'aquests... d'aquests estrellats, perquè, home, n'estem aprenent, aquest només el fem nosaltres a tot el món. I llavors, pues sí, a vegades fa més, a vegades fa menys, i estem aprenent. Cada setmana és una collita nova, no? I cada setmana has de recollir dades, analitzar-les, i agafar un rumbo cap a un lloc que pensis que va millor. O sigui que aquest seria difícil. Altres més fàcils. Home, mira, a nosaltres la girula de Castanyer ens surt molt bé. Vam ser els primers d'Europa que ho vam fer. I, hosti, i ens surt la mar de bé. I, en canvi, a Europa ho intenten i no surt tan maca, no sé. No sé, aquesta li tenim al tranquillo. Suposo, no sé, perquè la fusta d'aquí de Castanyer, el que sigui, no? Aquesta fusta de Castanyer, d'aquí del Montseny, ajuda que productors que tenen boscos de Castanyer, com que els hi comprem les serradures, els hi comprem les parts de fora del tronc i tot això, diu, amb això puc seguir tenint castanyers. Si no, ho hagués canviat tot per pídugles. Yes. Això és important. Llavors, nosaltres, la jugada de castanyers ens surt bastant bé.
15: Home, i és que, a més, si una cosa és el Montseny, és volataire, d'alguna manera.
16: I tant, sí. Sí.
15: A foc lent, sempre ens agrada preguntar-vos per un plat, no?, els convidats que tenim aquí. Ja ho hem parlat fora de micro, però jo ara et demano que totes les nostres oyentes ho escoltin. Quina és la teva manera preferida de cuinar o preparar bolets?
16: Mira, cada un és de la seva manera. Per exemple, el xitac, l'has de tallar, i un saltat de 2 minutets ràpid, amb poc oli, foc viu, i fora. Ja està. Això és com ho fan els asiàtics. Així és com té el millor gust. Ara bé, la girula de castanyer no pot ser així. La girula de castanyer ha d'estar rostideta. Rostideta vol dir a la brasa, fregida...
15: Les puntetes que ja comencen...
16: Sí, les puntetes comencen al forn. Ara mateix n'estem venent aquí al Montseny i el fan sobre un parmentier de patata o el fan un restaurant del Cell de Can Roca, el fa a la brasa, no, fregit amb tempura... amb salsa romesco, que és l'hòstia de bo, que és l'hòstia de bo. I si aquests ho fan, punyeteros, és perquè en saben. He anat a provar-ho, bestial. I és un local que tenen a la plaça del VIP, que és molt assequible, I llavors, o sigui, la jugula castellana s'ha de fer fregideta. I ja està. I després, mira, el cor de bosc, això ja és més difícil, això ja es va per cuines d'alta cuina. Normalment, el Santi Santa Maria ho feia en carpaccio, però el celler de Can Roca, per exemple, en fa uns ronyons al xerès, com es feia la seva mare. En comptes de posar ronyons, posa aquest bolet.
15: Wow.
16: I llavors diu, i ho foso al xerès, i com ho feia la meva mare? Igual, i això ho va fer una demostració en un fòrum gastronòmic de fa 2 anys, i hòstia, amb 200 cuiners allà, jo flipava, tu. Doncs això, cada un té la seva manera de fer, saps?
15: És interessant perquè potser molta gent, abans d'haver començat l'entrevista, haurà pensat, ostres, parlem de bolets, tots seran bolets asiàtics, i ni molt menys, estem parlant de molts bolets, inclús autòctons d'aquí, la zona d'on esteu, al Montseny.
16: Efectivament, la girula de castanyer, que els japonesos n'hi diuen maitake, perquè també viu allà, la girula de castanyer és autòctona del Montseny. A més, va buscadíssima. Tu vas a Ceba, o vas a Viladrau, o vas a Sant Hilari de Sacalm, i tota aquesta gent saben castanyers, i amb tots aquests 15 anys que porto per aquí donant voltes, una vegada només m'ha ensenyat un de Viladrau, un lloc, perquè si no te diuen, sí, sí, ja t'ho ensenyaré, i nassos.
15: És un tresor, eh?
16: Sí, és un tresor. I no t'ho diuen, diu, jo conec 5 castanyers que en tenen, i no t'ho penso dir, jolín, bueno, doncs vale. És un bolet molt buscat. La natura en fa pocs. La natura en fa... vull dir, un castanyer en fa un l'any que pot, i l'any que no, doncs no.
15: Ostres.
16: I llavors la natura fa poca quantitat, llavors per això va tan buscat. A més, com que creix molt, quan un sap on d'allò, doncs fota't tot un decorat allà, perquè tu no els vegis...
15: Com a supermercat, sí, que poses el pot que vols darrere de tot.
16: Darrere de tot. Doncs fota't allà amb branquetes i tal, perquè creixi, perquè arriben a fer 15 o 20 quilos a vegades.
15: Uau.
16: Clar, després són més d'usos i es fan guisats, però nosaltres que els fem més tendres, els pots fer de qualsevol manera. Però no t'ho diuen, i llavors, clar, vas a buscar-los i no els trobes, perquè han fotut un decorat allà que no veus res.
15: Perdona, a 15 o 20 quilos per decorar, més que posar un pessebre davant, és un teatre sencer.
16: Sí, sí,
15: és
16: no,
15: molt,
16: sense,
15: 15 o 20 quilos.
16: No, de fet, els llibres, alguns diuen de 40 quilos.
15: Mare de Déu.
16: Però aquí jo, a mi m'han dit alguns, jo l'he agafat d'aquí, inclús el...
2: I fins aquí el Territori 17 d'aquesta setmana. Que vagi molt bé, bona diada i ens veiem dilluns.
1: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
17: El nou FM.

0: El nou FM. Actualitat. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.

emperador amb una púrria de joglars com secretaris al dictat. De desfilada en processó, de besamans, en llepaculs, sempre impecable i ben mudat.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.

0: el nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: La sisena hora.
1: L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
0: El 9FM.

0: El nou FM 92.8. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el nou FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el nou FM 92.8.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
0: El nou FM, la música

0: són les 11, parla Maria Baram. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després, de moment més àgil del procés. Bon dia, són les 11, parla Maria Baram. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després, de moment més àgil del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema Soc i Som pel present i pel futur independència. A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda.
1: Afectats i els expresidents Carles Puigdemont.
0: I de fet el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
1: Especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit.
0: Preveu la sortida d'uns 550 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls a mesures especials de regulació a les vies més congestionades.
1: Un altre accident en
0: i pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carrer tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carrer tallat en sentit Barcelona. I pel que fa al servei ferroviari, també compliquen la circulació. Una a la C32 a Vella, una altra a la B40 a Vera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda.
1: Ha estat aturada
0: i pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics en l'incendi d'un habitatge a Terme. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passat a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es troba a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'hospital Moisés Broggi i un altre en estat crític que van dur al DEM. I pel que fa a les pluges les darreres hores, el telèfon de més...

0: Aquesta setmana un mixtura
1: ràdio, música, podcast
0: de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Ucania, que canten en occità, acostat d'aquest brasiler de Barcelona.

0: Sada da tema vide. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 20.

0: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
1: Llibres, papereria i regals.
0: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
2: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
3: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
2: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigcercà.
3: Ah, sí? Què té d'especial?
2: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
3: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
2: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
3: I com s'hi pot contactar?
2: Molt fàcil. Truca al 872-20-2547 o entra al seu web. Al mirador del Puigcercà. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi. A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa. Al mirador...

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la 26 a Montagut, una altra a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera que pugen un 12,8%. I la plataforma Sosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les morts per suïcidi redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides. Al mateix temps, les persones que demanen ajuda. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, són el 17% menys que ara el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: A Catalunya, tot i l'evolució positiva, els suïcidis augmenten en alguns grups d'edat, entre dones de 40 a 59 anys i homes de 55 a 74. Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. I Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona la manifestació començarà a les 5 de la tarda. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran també més de 1.600 efectius i es faran més de 1.100 controls amb mesures especialment de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'AP7 hi ha retencions en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Martorell per una avaria també amb un carril tallat. També hi ha retencions a la B10 entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma en sentit sud per una altra avaria i també altres incidències n'hi ha a l'AP7, al Papiol i també a l'A26 a Montagut. I la plataforma Sociocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei.
0: Notícies en xarxa.

Una onada massa llarga els va mullar les botes, però els quatre homes no es van immutar. La llum blava d'un nou dia els escalfava els rostres.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encara en aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple. Exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: Control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 8:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de Nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
9: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
1: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per 3er any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
0: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual i inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
15: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
14: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
16: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
17: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
16: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
0: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació, perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UDL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
19: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
18: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país.

0: i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
2: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
2: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
2: Enguany, el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
3: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
4: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-nos, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
3: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
2: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
5: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
6: Era un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
5: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
1: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
7: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el Club Català

0: l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
0: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
2: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
0: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
3: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
0: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona. Ahir, victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut, 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
5: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, había muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir... Es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa. Ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado.
4: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
0: Una autèntica gran competició aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Fisioteràpia en l'esport de base.
11: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
9: Salut activa.
12: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
13: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras, però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Sílvia Orriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell d'abusos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics s'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Esbart, Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens, això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos desligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors, tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va asseure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
4: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià Cessé, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
8: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa en bàsquet en marxa a la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. No han jugado aquí, se han bautizado.
9: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
8: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada del Govern apela la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al Fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de l'UFER i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial, celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
0: Notícies en xarxa.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous de cognom, 10 de setembre de 2026, dia abans de la Festa Major. O Festa Major ja, avui ja comença això, eh? Ara algú dirà, ostres, no ben bé, perquè, no ho sé, perquè... una cosa és l'entrevolta... No, no, no, avui comença la Festa Major, que avui ja hi ha festa, avui encara treballem, però després d'aquí una estona tots ens anem de festa, eh? I si ens escolteu, esteu escoltant en diferit a les 10, ja podeu sortir de casa i anar cap a la Vila Vella, que el Fira Músics ha arrencat, però encara li queda una bona estona. Doncs, com dèiem, avui és 10 de setembre de 2026... I un 10 de setembre de 1749, la matemàtica i física Émilie du Châtelet moria a Ducat de Lorena, a França, a l'edat de 42 anys. Nascuda en el si d'una família amb relació amb la cort reial francesa, Émilie du Châtelet va rebre una molt bona educació per aquella època i a l'edat d'11 anys ja dominava diversos idiomes, va aprendre matemàtiques, literatura i ciència i també ballava, sabia tocar el clavicèmbal i cantava òpera. Tot i que es va casar amb un marquès, la parella va decidir viure vides separades, cosa acceptada en aquells moments, i Châtelet va viure durant molts anys amb Voltaire a la seva casa de camp de Ciry-sur-Blaise, que es va convertir en un centre intel·lectual on es trobaven els literats i científics més prestigiosos de l'època i on, a diferència de les acadèmies oficials, les dones eren benvingudes. Du Châtelet va aprofundir els seus estudis en física i matemàtiques i va publicar articles i traduccions científiques i també llibres. La seva obra més destacada va ser la traducció al francès dels principis matemàtics de Newton, que va acompanyar d'una extensa introducció que la feia més entenedora i que segueix sent avui la traducció estàndard de l'obra al francès. També va escriure molt sobre les dones i deia estar convençuda dels talents de la majoria de les dones, que elles mateixes ignoraven per l'educació que havien rebut, per prejudici o per falta de valor. Per recordar el context i fer valdre les històries amb què obrim els magazins, recollim les paraules del mateix Voltaire, que a la seva mort va declarar que Émilie du Châtelet era un gran home, l'únic defecte del qual era ser una dona. I el dia com avui de 1988, el Camp Nou de Barcelona acollia el macroconcert organitzat per Amnistia Internacional per celebrar el 40è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Bruce Springsteen i la E Street Band, Peter Gabriel, Tracy Chapman i Yosun Durr van actuar en una gira mundial de 20 concerts amb El Último de la Fila com a artista convidat a Barcelona. Nosaltres arrenquem amb Born in the USA.

0: I a partir de l'octubre, el Palmas acollirà un nou curs organitzat pel Casal. Es tracta d'un taller per aprendre a fer ganxet que impartiran la Gemma i la Leo, que, segons el que ens diuen des del Casal, en saben molt d'això. Les tenim a totes dues a l'estudi per parlar-ne. Hola, benvingudes.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
0: Això no, que consti que no ho heu dit vosaltres, ens ho han dit des del Casal.
3: Quina pressió.
0: Sí, no? Sabeu molt, us agrada molt?
2: Ens agrada molt.
1: Sí, ens agrada molt.
2: I en sabem una miqueta.
1: Mm-hmm. Fa molt temps que teixim per nosaltres,
2: sí,
1: eh, Leo?
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
0: Des de quan?
1: Jo des de que tenia 14 anys.
2: I jo abans i tot. Mm-hmm. Sí, les àvies ens ensenyaven i des de ben petites, sí, sí. Mm-hmm.
0: Suposo que al principi una mica per jugar. Per...
1: Sí, jo vaig començar amb mitja, no tan enganxet. I era perquè m'agraden molt els jerseis, i a casa m'han dit que no hi havia pressupost per tant jerseis. I aleshores la meva àvia me'n va ensenyar i així podia fer jerseis. I el ganxet va venir més tard.
2: Mm-hmm. I jo vaig començar fent roba per les nines i era una nena. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Pel que m'heu explicat per això abans, ara es pot fer de tot.
1: De tot. Sí, sí. Jo he fet espardenyes, he fet biquinis, bosses... Tu també, Leo, eh?
2: Sí, sí, i moltes coses per decorar i de tot. Mm.
0: Per què hem dit que ara es pot fer? Què ha passat en aquest temps o en aquests anys? Més informació o més bons materials? O...
1: Home, els materials han influït força.
2: I la informació també, sí. Perquè ara busques aquí el mòbil i et surt de tot. I si en saps una mica, doncs vas mirant i ho fas.
1: I també abans era una cosa que es feia molt per la casa, es feien moltes vànues, quan la gent es casava, quan era la vànua, era el projecte de l'àvia, no? per la neta o de la mare, per la filla. I avui en dia no hi ha tant temps. Llavors, fer una vànua són moltes hores.
2: Sí, sí, ara fas més cosetes que t'agraden i... no sé.
1: Que s'acabin abans, que sí. Siguin més útils. No? La vànua, al final, tens diverses i les vas canviant. I no... En canvi, sí, sí. Un jersei, una bossa, un biquini, unes espardenyes, són coses que pots anar...
0: De fet, per la utilitat, avui una de les peces de roba que portes l'has feta tu.
1: Sí, he pensat, mira...
2: Sí, per cert, que li ha quedat molt maca.
0: Explica què és, quina peça és.
1: És una, com una sobrecamisa, així, no?, de màniga de 3/4. La idea és portar-la doncs, dies que fa una mica de fresqueta, com avui amb una samarreta, o més a la tardor amb una brusa que hi pugui cabre i que quedi pues, així divertida.
2: I li ha quedat perfecta.
1: La Leo se'n fa una.
2: Sí, sí.
0: Sí, abans t'explicava, eh? Has captat ja com es feia, perquè jo estava allà escoltant, sí. No he entès res, però entenc que tu sí, eh?
2: Sí, sí, i tant.
0: Si un punt per dalt, un punt per baix, o...
2: Sí, sí.
1: A més, la Leo ja l'ha vist quan l'estava fent.
2: Sí, he vist el projecte i ara ja sé ben bé com va.
1: Sí.
0: Abans de passar el que farem, això, primer un joc, no? Uh-huh. Ara ja es poden fer coses útils, i també a nivell personal és una cosa que pot ajudar, no?
1: A mi concretament m'ha ajudat molt, he passat per un procés de quimioteràpia i m'ha ajudat moltíssim. No he parat en cap moment de teixir, tot i que degut al tractament m'han quedat les mans i els peus adormits, i tot això m'ajuda molt a la recuperació. És molt lenta, però hi teixeixo a una velocitat molt inferior a la que teixia, però també el teixit no és una cosa que hagis de fer amb pressa. Per tant, aquesta part terapèutica per mi ha sigut molt, molt beneficiosa, la veritat.
0: Més enllà també de les malalties, també entenc que és una cosa que pot anar bé a nivell personal, no?, per... quan tens moltes cabòries, no? Et poses a fer una estona...
2: Poses a fer ganxet i no penses en res, només en els punts que estàs fent, i se te'n va tots els mal de caps que tens, que després tornen, és clar, però aquell rato estàs bé.
1: Sí, i a més notes que jo, per exemple, estic com molt accelerada tot el dia, i quan que fas punts repetitius,

0: per l'hivern ben gros i ben abrigat. A mi m'encanta. Cada any em faig uns quants.
1: A mi m'encanta fer xals. Em resolen molt, sí. Perquè és com una peça que te la pots posar sobre l'abric i després, quan arribes al lloc, te la poses a sobre, si tens calor te la treus, no te l'has de passar pel cap i quedes allà, primera, que hi ha una estona que no veus a ningú mentre tu estàs traient o posant, i després que és pràctic, la deixes allà, la tornes a agafar i, bueno...
0: Sí, sí, en té un munt de gent, sí. De xals, sí, sí.
2: I segur que la gent us demana coses i vosaltres en regaleu. Vull dir, és una de les coses que quan algú has de fer un regal especial, una cosa feta a mà, ben feta i útil, això
0: i
2: és el plaer més gran que hi ha, no?
0: Fa molta il·lusió que algú li agradi les coses que fas. Oh, que maco, doncs t'ho regalo.
1: Sí, és cert. El que passa és que també s'ha de veure a qui li regales, perquè fer una peça és moltes hores. I primer, abans de fer-la, has hagut de pensar com la faràs, quin filat faràs servir... I aleshores hi ha gent que et diu, ah, que maco, però saps que en veritat suposarà 3 dies i ho deixarà per allà, no? Llavors, jo crec que els regals els fas més a gent que pugui valorar una mica la nostra feina, no?
2: Escolteu, tot això és molt bonic, però si ara m'hi poso, jo no ho viuré tot això. Jo m'enrabiaré, diré, és que no em surt, la primera peça serà un nyap. És molt difícil fer ganxet.
1: No,
0: és molt difícil. Passa que, esclar, has de... una mica de paciència.
1: Sí. Nosaltres, per exemple, per el curs, hem pensat començar tothom igual i amb una cosa petita, perquè és el que dèiem, tu comences amb una vànua, ho deixaràs als 35 segons, no?
0: Sí, una coseta petita i fàcil i després ja anirem tirant endavant.
2: Per exemple, una peça que tingueu pensat que podeu fer?
1: Doncs mira, un agafador de cuina, per exemple... O un... no sé com es diu en català, un posavasos.
2: Sí.
0: No? Per posar-hi el vas.
2: Sí.
1: Posar-hi el vas.
0: Sí. I podem continuar amb un buf, amb una bufanda, i anar buscant coses una mica més complicades, que de totes maneres no ho són de complicades. Has d'anar avançant una mica, però no hi ha res molt complicat de ganxet.
1: No, també podem fer alguna cistelleta per quan arribes a casa deixar les claus.
0: Sí.
1: Cosetes així petites que s'acabin ràpid i que la gent vagi aprenent les tècniques bàsiques. I a partir d'aquí pues, ja et pots posar amb jaquetes i coses així.
0: Sí.
1: Perquè començar amb això no va bé. El ganxet només tens un punt a sobre l'agulla. Vol dir que tota la resta de teixit que estàs fent t'està penjant per allà. Clar, si tens una cosa molt gran, això no va bé, saps? Yeah. És incòmode, no? Et perds.
0: Sí, sí, com tot. S'ha de començar per... coses petites i anar pujant.
2: Per tant, que el curs al taller està obert a tothom, és a dir, algú que no ho hagi fet mai o algú que ja tingui una mica de nocions, entenc que tothom hi trobarà el seu espai.
1: I tant.
0: Sí, sí, a tothom.
1: I també està obert als nois, Els nois i els senyors, que sembla que ho tinguin prohibit.
0: Sí.
1: I hi ha molts grups de teixidors i masculins a tot el món.
0: Segur que us agradaria.
1: Exacte, i també baixaria revolucions i trobaríeu el vostre què.
2: Ara ho parlàvem, potser hi ha l'estereotip de que això, els homes no és una cosa d'homes, però justament ara parlàvem fa una estona que antigament, o fa uns quants anys, que hi havia homes que feien i es feien els mitjons i es feien coses, no?
0: Sí.
1: I de fet... Un dels punts importants del ganxet va ser a Irlanda, quan va haver-hi una crisi molt forta amb la patata, que era el sostén sobre el 1840-45, crec, que va morir gairebé 1 milió de persones degut a la gana. I molts es van posar a teixir per vendre. Llavors aquí el ganxet va agafar molta volada i allà teixia tot Cristo, teixien senyores, senyors, nens, tothom teixia, perquè era una necessitat vital.
0: Una classe d'història que jo no la sabia.
2: No cal per fer ganxet, però està bé.
0: Està bé.
1: Sí, sí. Vull dir que després s'ha anat perdent i s'ha anat quedant restringit a casa i a les dones i a les nenes.
0: Sí.
1: Però...
2: Per edats és una cosa per tothom, també?
1: I tant.
0: Sí, jo diria que a partir d'uns 10 anys, 8-10 anys, ja pots començar a fer alguna cosa i endavant. Fins... 99, ara poder 110, no sé.
1: Sí.
2: Clar, perquè algú pot dir, és que això és una cosa així com d'antiga, no? Però es poden fer coses molt modernes. Jo recordo que la meva mare fa uns anys va començar a fer ganxet amb bosses de plàstic.
1: I tant.
0: Sí.
2: I quina cosa més curiosa, però després he anat i he trobat productes comercials de grans marques,

0: tipus H&M, per dir-ne una, que tenia barrets com fets de ganxet, però fets amb plàstic, no?
1: Sí, clar, és que és la ràfia. D'alguna manera, no? La ràfia és plàstic.
2: I hem de reciclar com sigui.
1: Exacte, exacte.
0: Per tant, que es poden fer coses molt modernes, també.
2: Molt, i tant.
0: Què és el més xulo que heu vist mai, que encara que no ho hagueu fet vosaltres?
1: Sí. A veure, jo he vist algunes bosses que són espectaculars, eh? Que sembla, i a més, a mi em fa molta gràcia la similitud que es busca amb el ganxet imitar els punts de mitja. Llavors tu veus una peça que et sembla que és de mitja i no, és de ganxet. I llavors això és com molt sorprenent, no?
0: És més perquè deu estar fet molt, molt petit, no? Molt...
1: Bueno, depèn. És que també aquesta cosa sorprèn, que trobes coses que dius, mare meva, el ganxet amb el que s'ha fet això, jo ni el veig.
2: Ja, sí, sí.
1: Els punts ja vés a saber. I altres que dius, això ho han fet amb una viga d'aquestes de la llum, saps?
2: Des de coses molt i molt petites fins... Bueno, tot el que et puguis imaginar.
1: Sí, sí, sí, sí. Mantes pel sofà.
2: Moltes.
1: Amb uns ganxets que són com la muñeca, quasi bé. O amb la mà, directament. Es teixeixen amb la mà, com es feia al principi del ganxet, que és incert per això, perquè la gent feia el ganxo amb la mà i ho teixien amb el dit o directament amb la mà, segons la fibra.
0: Déu-n'hi-do. El taller és els dimecres de 4 a 6, crec. Com el teniu pensat?
1: Doncs encara n'hem de parlar una mica més.
0: Que ara teniu temps.
2: Però bé, sí, sobre la marxa ja veurem com va, la gent que ve, si en saben més o menys, i bé, farem el que...
1: Sí, la idea és primer explicar una mica d'on ve tot això, explicar els beneficis que té, i a partir d'aquí ensenyar pues, el que es necessita, tot el que és necessari, el que nosaltres hem preparat unes bossetes per donar-los i per començar com un... kit d'iniciació.
2: Perquè el primer dia tinguin tot el necessari per començar.
1: Exacte.
2: Llavors cadascú ja veurà el que li fa falta i el que és això, però el primer dia ja tindrem tot el que necessita cadascú per començar a fer alguna coseta.
1: També han evolucionat molt els ganxets, o sigui, la eina. Llavors hem buscat uns ganxets que siguin ergonòmics, que no facin mal a les mans, perquè no sabem qui vindrà i, per exemple, jo doncs, tinc un problema. Llavors, doncs, no puc teixir gaire estona amb ganxets d'abans, aquells d'alumini o de ferro, no sé de què eren.
2: Sí, jo tinc tots els de la meva mare, les meves tietes, els he heredat tots, però ara són una mica diferents.
1: Sí, i llavors, doncs, com que no sabem qui vindrà, doncs hem agafat ja uns que vagin bé per
2: tothom.
1: Per tothom.
2: Si tens les mans una mica delicades, també ho podràs fer.
1: Sí.
0: Jo entenc això que al final vosaltres ensenyareu, però també és una cosa molt individual i que es cunyirà el seu ritme i potser també entre ells també s'ajudaran, no?
1: Oh, i tant.
2: Segur que sí.
1: Sí.
2: Seguríssim.
1: Una altra cosa molt bonica que té així és que ho pots fer en comunitat. I això és molt bonic, perquè pots compartir i nosaltres guiem, però no som les expertes. Potser allà trobem gent que en sap més.
2: Sí. I si ets una colla, doncs un té una idea, un altre en té una altra, i sempre és millor, segons quants, que no pas tot sol.
1: I el ganxet, perdona, també és molt creatiu, perquè si un et diu, mira, jo vull fer, jo què sé, un vestit pel gos, que també se'n fan.
2: Sí.
1: Doncs val, el gos té quatre potes, nosaltres no. Llavors és una mica diferent com ho hem de fer, no? O algú et diu, vull fer aquest dibuix, vale, doncs anem a pensar com el traduïm amb un encaix de... lineal, no? O fem una circunferència a veure com ho hem de dibuixar i després a partir d'aquí ja farem, no?
2: Sí, que... poden fer mil coses.
0: I és interessant això que dius que és individual però que es fa en grup, perquè anar a córrer, si ens agrada tots anar a córrer, molt bé, però llavors un anirà molt ràpid i un altre anirà més lent, no? Aquí, el que va ràpid i el que va lent poden estar de costat i compartir, mirar-se, aprendre...
1: I tant.
2: Sí. Més estàs molt bé, un rato amb companyia, que parles de coses que no són de casa, d'altres coses, i tu passes bé.
1: Sí, i parles del teixit, no? En el fons, que si t'equivoques, i una maleeix, l'altre riu, l'altre...
2: Oi, fem i desfem, eh?
1: Exacte.
2: Que també s'ha de dir.
1: Sí.
2: Teixim molt i desteixim, també.
1: Sí. I no passa res, eh?
2: No passa res.
0: Desteixir, entenc que és això, eh? Quan dius, ostres, m'he equivocat aquí.
2: Sí. O no t'agrada com queda i vols rectificar i...
1: Aquesta jaqueta que jo porto avui la tenia gairebé acabada i al davant no m'agradava. I això és una cosa que ens passa a bastantes teixidores, que tu veus allò i allò ho veus tota la vida. I al final dius, fora. I la vaig desfer pràcticament sencera. El meu home em deia, però estàs com un llum, perquè això... Dic, ja, però no tinc pressa per acabar-ho. El que vull és que em quedi bé i que jo em senti a gust amb aquella prenda. I tal com està, no m'hi sentiré i no me la posaré. Doncs per això, fora. I llavors, doncs...
0: També aprens a gestionar les teves emocions i les teves... Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. No sé si voleu afegir alguna cosa a la gent que es vulgui inscriure al casal directament.
2: Sí, el casal a baix al bar mateix, allà, inscriure's allà.
1: I que s'animin, que és divertit,
2: sí.
1: I que aprendran moltes coses i servirà pues, una mica això, com una meditació, com un ioga, des de casa, des de grups i des de tot arreu, no?
2: Sí, llavors quan has après una cosa també a casa, ratos que tens que no saps què fer i d'això, doncs vas corrents a buscar el ganxet i la llana i vinguen anar fent que vinguin, que ens ho passarem molt bé.
1: També hi haurà sorpresetes relacionades amb el temps que toqui viure, no? El Nadal, el que sigui. I també pues, per final de curs pues, potser fem algun invent, no sé. Som molt creatives, Leo, nosaltres.
0: I una exposició, també, potser.
1: Potser, no? Estaria bé. Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Jo no podré ser-hi, ara faré allò típic de m'apuntaré. Jo no puc ser-hi, és impossible, però moltes ganes me n'heu fet. Vull dir que segur que la gent que ens escolta algun s'apuntarà.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: I avui se celebra el Fira Músics, així que escoltem una de les propostes de la Pau i Carmen Assier, que, com sabeu, la Pau viu a Sant Joan des de fa temps i ja us vam explicar la seva trajectòria quan vam parlar de la Fira Músics. Però aquí Sant Joan ha dirigit fins ara el cor de les Hipèriques i un cor de nenes i també ha dirigit un taller d'escriptura creativa. Aquesta nit a les 9 actuarà a l'Era d'en Serra Alta amb la cantant i compositora argentina Carmen Assier. No tenim cap tema d'elles juntes, així que escoltem un dels temes de la Pau que porta per nom Lluna d'Agost.

0: I aquesta setmana està circulant pels grups de WhatsApp un missatge del Consorci de Benestar Social del Ripollès que ens demana respondre a una enquesta sobre la convivència a Sant Joan. L'enquesta està emmarcada en un procés comunitari que es va engegar ja fa uns mesos a l'Institut Escola Mestre Andreu i que ara s'obre a tot el poble. Per explicar-nos aquest procés i els seus objectius, tenim al telèfon a l'Aina Costa, coordinadora de l'àrea de Ciutadania del Consorci. Hola, Aina.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, aquesta enquesta forma part d'un procés comunitari que ja fa mesos que es treballa a l'Institut. Ens pots explicar una mica com va començar aquest procés?
1: Sí, de fet aquest procés és un projecte que té un nom molt bonic, Teixint Vincles de Futur, el Mestre Andreu. És un projecte que neix de la voluntat del mateix Institut Escola Mestre Andreu de ser un centre més acollidor, més inclusiu. És cert que en el seu dia va ser el propi equip educatiu, no?, del centre que va detectar algunes dinàmiques al pati, en alguns espais informals de relació. Una mica detectaven algunes situacions que convidaven a preguntar-se com s'estaven construint les relacions entre l'alumnat. Uh-huh. Es detectaven grups diferenciats, algunes dinàmiques de segregació. He de dir que res a priori preocupant o que ens hagi de fer saltar una alerta, però sí que és veritat que van tenir la mirada de dir, ostres, doncs potser aquí hauríem de posar una mica de mirada. Mm-hmm. Tema de grups, segregacions segons origen familiar, no? L'ús reiterat d'etiquetes, apreciació d'alguns prejudicis, no?, que van quallant. Llavors dius, bueno, doncs potser és moment de posar una mica de mirada. I des del centre i amb les companyes d'infància i adolescència es van posar en contacte amb l'àrea de Ciutadania per veure, doncs, si ens podíem trobar un dia i parlar una mica, doncs, sobre què podríem fer davant d'això.
0: I a partir d'aquí...
1: Llavors, sí, a partir d'aquí nosaltres vam dir, ostres, podria ser com fàcil i senzill, no?, dir, doncs mira, venim, fem unes dinàmiques, fem unes xerrades, però la veritat és que nosaltres apostem pel procés, no?, com a mesura de canvi, per un procés més comunitari. I això va passar per després d'unes intenses reunions amb equip directiu, amb les companyes també d'infància i adolescència, de fer una proposta de procés en què la solució no venia pas donada per part nostra, sinó que fos un procés comunitari, en què el que és la comunitat educativa estigui al centre. I aquest és un procés que té una llarga durada de desplegament. Està plantejat per fer-ho en 4 anys. De fet, com aquell qui diu, encara som molt a l'inici, en què hem començat amb l'alumnat de primer d'ESO a fer unes dinàmiques vivencials de reflexió, de com ens relacionem, com ens sentim, com partim una mica des del jo per transitar una mica com el jo i les meves emocions, com em relaciono amb l'altre. I en base a tot això, repensar com podem fer un centre més acollidor amb una mirada el més interseccional possible que entengui que totes les diversitats i maneres de ser han de formar part d'aquesta mirada. Perquè quan parlem d'acollida, no parlem potser del que ens assalta, no?, de persones migrades, parlem de que absolutament tothom se senti segur, se senti reconegut i se senti inclòs.
0: Per tant, entenc això, que vau decidir, en comptes d'anar a fer una xerrada, que alguns alumnes poden pensar, mira, avui no fem classe de no sé què, i mira, ara em relaxo una mica i mig m'adormo i tot. No volíeu això, perquè a vegades passa,
1: no, sinó
0: que volíeu fer-los partícips i vau fer coses en concret, és a dir, com s'ha desenvolupat exactament aquest...
1: Doncs, mira,
0: projecte Teixint Vincles de Futur.
1: Perfecte. La primera fase del projecte era iniciar... Primer vam fer un parell de sessions amb l'alumnat, explicant-los que al final nosaltres veníem a fer un procés amb ells, però que els qui determinarien cap on això caminaria serien ells amb la seva mirada i les seves aportacions. I el primer que vam fer és una mica recollir quines eren les seves temors d'inquietud, perquè al final començàvem amb un grup de primer d'ESO. I és cert que aquí a Sant Joan, tot i que tenim un institut-escola, físicament estan en 2 espais separats. I aquest canvi de passar de la primària a la secundària genera bastantes coses, també en un moment, no?, de formació de la identitat, amb aquesta entrada de ple a l'adolescència, que tot això té un gran impacte i, per tant, també té molt a veure amb com ens relacionem, amb tot aquest batibull emocional i hormonal propi també de l'edat, no? Llavors, el primer que vam fer és recollir una mica quins eren els seus temors i els seus dubtes, I, evidentment, ens va sortir doncs, molt el tema de por a patir bullying, por a sentir-se exclòs, por a no poder arribar no, al que s'espera de mi a l'ESO. Bueno, van sortir molts d'aquests temes i, a partir d'aquí, un cop identificat això, els vam preguntar, vale, i si, a més, tinguéssim altres tipus de diversitats que no són la meva, no? Si em miro de posar en lloc d'algun altre, quines altres pors podria tenir si, a més, posem per cas, soc una persona amb una neurodivergència o amb una diversitat funcional, o soc una persona que potser no domina bé l'idioma perquè fa pocs mesos que he arribat aquí. I aquí vam començar a fer un petit procés d'obrir una mica doncs, la mirada, no? A no només amb el jo, sinó a veure tota la diversitat que hi pot haver en el centre. I llavors vam treballar unes dinàmiques vivencials en què passàvem de parlar del jo essencial, no? De què ens defineix, què tenim en comú, però sobretot què ens fa singulars i únics, el jo emocional, com reconèixer les emocions, el jo relacional, com ens relacionem amb els altres, a com es formen els clans i aquestes identificacions de nosaltres i els altres, no? Que al final configuren un tipus de relació una mica adversarial, i com d'alguna manera podem aterrar cap a una identitat líquida. I després de tot aquest procés de reflexió, que són unes dinàmiques vivencials basades en el joc, per dir, ostres, jo he reaccionat així, i jo he dit això, no? I això ens obre una finestra d'oportunitat a fer una reflexió més profunda. Un cop fet tot això, vam entrar a una fase de construcció del projecte, amb unes quantes sessions més, del projecte d'acollida del mestre Andreu, pensat amb l'alumnat quines accions podrien emprendre tenint en compte tot això que han reflexionat amb la primera fase per fer del mestre Andreu un centre més acollidor. Perquè he de dir que l'equip directiu del mestre Andreu té moltes ganes de fer un projecte d'acollida inclusiu que tingui en compte, no només parlem de l'alumnat, sinó de la inclusió del professorat, de les famílies, vull dir que ja té una mirada així àmplia i oberta. I aquestes dinàmiques les vam acabar de fer bo i a final de curs, i tot el resultat de les propostes de l'alumnat i de les seves reflexions es va compartir en una reunió amb tot el claustre del mestre Andreu, primària i secundària, per continuar enriquint d'alguna manera, com aquesta línia de propostes i aquestes preocupacions que comparteix l'alumnat amb la mirada també del professorat. I, evidentment, aquí ens falta ara continuar-ho enriquint amb la mirada de les famílies. I tot això, a més, ja des d'un principi vam dir, ostres, el centre no pot ser vist com quelcom aïllat del municipi. És un espai més petit, és més controlat, però al final el que podem apreciar en el centre és com una petita placa de Petri, no?, de laboratori, del que es pot veure a nivell de municipi. I d'aquí ve el que ara, a dia d'avui, està corrent, com dius, pels WhatsApps, no?, aquesta enquesta que, a veure, al final, quan es va iniciar i proposar tot aquest desplegament al mestre Andreu, el que vam fer és contactar amb Ajuntament, amb regidoria i fer una primera trobada on vam exposar doncs, què és el que volíem iniciar amb l'esperit de millorar la convivència, de ser més inclusius i que creiem que això podia tenir una relació total amb el que passa al municipi que ens agradaria abordar-ho també a nivell de municipi. I de dir que aquí l'Ajuntament doncs, va estar totalment en sintonia i que, evidentment, les relacions, identitats, experiències i sentiments de pertinença que puguin tenir aquests nanos són indicadors també del que pot passar a nivell de municipi. No és independents del context social.
0: Per tant, que
1: I aquí vam arribar.
0: No entenc això, Disculpa. Que aquesta enquesta, això no és ni un inici ni un objectiu final, és una acció més de tot aquest projecte. Per tant, que aquí darrere hi ha molta feina, se n'ha fet molta, i aquest és un... És una entenc que una de les coses que va sortir de tot el que van comentar també els infants i entre professorat i vosaltres i l'Ajuntament. D'altres propostes, coses que els infants o que els joves han dit hem de fer això o hem de començar a aplicar això? N'hi ha exemples?
1: Sí, ara mateix hi ha accions concretes. Per exemple, ja s'està posant en marxa el projecte Padrins, que és una cosa que d'alguna manera ja s'estava esbossant, també per part de les educadores de benestar emocional del centre, un projecte Padrins, però incorporant sobretot aquesta mirada de dir, a veure, si per exemple fem un padrinatge, no? Que el que fem és vincular persones per similitud, estem reproduint també aquestes dinàmiques de, no? De jo m'apropo més, aquí hi ha més estar en sintonia amb mi. Precisament el que els nanos reflexionaven a través de les dinàmiques és que s'havien de generar més situacions on persones amb qui d'habitual potser no tenia relació poguessis establir relacions positives. Perquè, de fet, aquí aterrem, no?, en aquesta distinció que jo crec que és clau a la diferència entre convivència i coexistència. És a dir, és molt interessant que moltes vegades s'utilitza la paraula convivència una mica per definir-ho tot, però al final la convivència requereix o es defineix, no?, per tenir unes relacions positives. Conviure s'implica molt més que compartir un espai, no? És relacions positives, reconèixer-nos, generar confiança, i en canvi coexistir pot simplement ocupes un mateix espai, no? Què passa si una comunitat, sigui educativa o parlem del municipi, no?, en un sentit més ampli, té molta més capacitat, té molta més resiliència quan realment es treballa sobre enfortir els vincles, sobre generar realment convivència i passar més enllà de la coexistència. És una societat més resilient davant de l'adversitat, més resilient a l'hora de buscar solucions creatives quan es generen conflictes, perquè el conflicte hi és. La qüestió és com l'entomem.
0: Tornant al formulari, perquè la gent s'està demanant, suposo, on es pot trobar, que entenc això que es trobarà tot a les xarxes, que no l'hagi rebut i nosaltres també el penjarem, i a part d'això,
1: Perfecte.
0: què és el que se'm demanarà? I què se'n farà?
1: Vale. La idea és que, així com estem fent aquesta entrada, no?, més intensiva directament amb el mestre Andreu, a nivell municipi, després de la primera reunió amb l'Ajuntament, vam fer un llistat d'entitats de municipi amb els quals s'ha anat contactant per poder fer com unes entrevistes una mica més en profunditat, i dèiem, d'acord, entitats culturals, no?, i gent que està vinculada a moviment associatiu, perfecte, però poder ens falta una mirada d'aquella com més àmplia, o potser persones que potser una entrevista no t'accedirien, però que amb una entrevista, amb una enquesta anònima, potser et diran una mica més el que a ells els preocupa o aportaran més la seva mirada. I, de fet, després d'aquestes primeres audicions que hem fet, que encara en tenim algunes per fer, el que ens interessa és veure com perceben la convivència, com ens relacionem, quins espais compartim, què funciona bé, què creiem que podríem millorar, com ens relacionem entre diferents grups franges d'edat, si tenim oportunitats de participació, com percebem els espais també del municipi, una mica quin és el sentiment de pertinença que tenim. I tot això al final és una fase d'escoltar, escoltar el que les persones de Sant Joan tenen a dir, perquè la nostra voluntat és acompanyar en un procés en què siguin les pròpies persones que generin aquest diagnòstic i que un cop aquest diagnòstic estigui enriquit amb la mirada de la gent i les entitats de Sant Joan, puguem fer un retorn a la comunitat de, mira, de tot això traiem aquestes conclusions o traiem aquests grans temes. Llavors, d'aquí, l'interessant és, després d'haver fet aquest retorn, veure com volem seguir, si volem fer una taula comunitària, si volem... La veritat és que no ho sabem perquè som partidàries de no avançar-nos i estar molt atentes al que tingui a dir la gent per construir des d'aquí.
0: És el primer cop que feu alguna cosa així, un treball d'aquest tipus, des del Consorci?
1: Treball d'aquest tipus és la nostra manera base de funcionar, però sí que et diria que d'envergadura, de nivell d'aterratge, així com volem aquest acompanyament intensiu de 4 anys al centre per acabar amb aquest projecte d'acollida, i a més ja hi ha un pla, està muntat de manera que sigui sostenible, és a dir, que nosaltres no hi haguem de ser per sostenir, sinó que sigui una transformació de la forma de fer i la incorporació d'aquestes propostes que siguin com validades per tot la comunitat educativa. Sí, amb aquest desplegament de 4 anys, totalment. Vull dir, de fet, és una metodologia que requereix molta presència, molta intensitat, i que, a més, l'hem de poder fer de manera que això se sostingui. Perquè nosaltres tenim aquesta voluntat, no? De no dir, és el que et deia al principi, no? Tu fas una xerrada o una petita intervenció i, bueno, ja està, quedarà el que quedarà. No, el que volem és generar una transformació amb aquest acompanyament, amb una mirada comunitària inclusiva. I això ja ha de generar una transformació, i aquesta transformació ha de perdurar en el temps. Si la idea és que nosaltres sempre hi hem de ser darrere, és que realment no estàs aconseguint l'objectiu. No sé si m'he explicat, eh?
0: Sí, sí, sí. Entenc això, que pel que comentes també, que això hagi sorgit del mateix equip docent, ja és una bona senyal i és una cosa que fa pensar que hauria de ser així com és desitjable, no?
1: Totalment. A veure, d'alguna manera podríem dir que s'han alineat els astres, no? És a dir, ha sigut el propi equip directiu el que ha dit, eps, aquí potser hauríem de fer alguna cosa. Ens han contactat, perquè nosaltres, de fet, oferim, no?, aquest tipus d'acompanyament. Han estat molt receptius també a la nostra proposta, no?, de així amb mirada més àmplia d'aquest acompanyament amb un projecte que requereix molt de nosaltres, però requereix moltíssim d'ells i requereix moltíssim de l'alumnat. Cosa que ja els hi vam deixar clara el primer dia, no? És que no venim nosaltres aquí a fer, venim a fer amb vosaltres i us requerirà molt. I també els hi vam dir, teniu com una gran responsabilitat. En el sentit de, ostres, és que anem a crear alguna cosa amb la vostra reflexió i que transformi una mica allò que dieu que potser no us agrada o que us agradaria que fos diferent. I, per tant, sí, té un gran impacte i, vaja, això, que...
0: Sí, sí.
1: Que estem allà ben alineats i que l'Ajuntament, quan ens hi vam reunir, els vam dir, ostres, mireu, tot això és el que tenim plantejat per l'Institut Escola. Però creiem que això té sentit, però, clar, un alumne que surt d'allà quan acaba quart d'ESO, a on va? Vull dir, que és un retorn a la comunitat. Té sentit que treballem això com una realitat aïllada i no treballem a la comunitat? I la veritat és que aquí va haver plena sintonia. Anem fent a poc i bona lletra, com et deia, amb aquestes primeres entrevistes, audicions més estructurades amb agents, i ara hem obert el foco a dir, bueno, doncs ara fem aquesta enquesta i després doncs cal un treball intens d'anàlisi, no, del que recollim amb aquesta enquesta, i la idea és programar un retorn, un retorn de dir, vale, poder informar la gent bé de tot el que s'ha fet a l'Institut Escola fins on estem i a veure què podem fer a nivell comunitari. Però és el que et deia, no volem dur solucions preparades, sinó que el que volem és construir-les. Creiem que la fortalesa està aquí.
0: Doncs n'estarem ben pendent. Moltíssimes gràcies per la feina i per explicar-nos-ho.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Que vagi molt bé.
1: Vagi bé.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí i tornem dimecres després de la festa major. Espero que gaudiu d'una bona festa major i ens veiem pels carrers. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui el BOE la sentència que fonts del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
2: No esperem un crit de força als carrers. No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de coure registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
3: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
1: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total, afecta a una superfície d'una hectàrea.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Aix, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou, el 9FM, i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Mm. Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no, no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però... Tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà... tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora a Osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs
4: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies, Anna.
0: Ivan.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Alvareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea, doncs, si va

0: en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
1: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
0: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquells moments, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
1: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
0: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
1: Però els tres primers... No hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
0: Aquest no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
1: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
0: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme, doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
1: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que

0: Ha estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes. Entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que he vingut aquí a la comarca d'Osona. De fet, algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala, quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí, de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana. És a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54. Ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta. El Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
0: Vinga.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden en les seves... allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el pots el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio
9: Polen Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre, et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també.
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, Play.
0: Play, Play, vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard, i després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
9: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament, vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
12: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després, volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por, per ell, és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que, sí, que perquè li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
0: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
13: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
14: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
13: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
9: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distraure les pantalles. I evidentment hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen... Sí,
11: deixa'm afegir una cosa digues. Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte. Valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí, sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerús en teniu de gegants, o sigui que sí, ja et dono feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
16: No, a la meva ràdio local.
15: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
16: Crec que ja està, no?
17: No sé, tu mateixa.
18: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: volia venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de la Brimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
4: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
3: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i el dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Burg de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei. La T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.
3: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat el fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protestaven per l'acte d'Aliança Catalana a la zona. La policia té la plaça dividida en un cordó policial a l'interior i Aliança i a l'exterior els antifeixistes. Cap a 6:15 els Mossos han retirat una de les pancartes antifeixistes al passeig del Born i això ha provocat moments de tensió i alguns cops de porra. Hi ha almenys 4 persones detingudes i a més hi ha unes 2.000 persones de l'esquerra independentista concentrades al passeig del Born. De cara a demà continuem parlant d'actes aquest 11 de setembre. Les entitats independentistes que impulsen la manifestació ANC i Òmnium preveuen més en el carrer per aquesta diada. Han convocat una manifestació descentralitzada, 3 bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: Tot just avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín, tan bon punt. Això sí, el Tribunal Constitucional sentenci sobre el seu primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional un cop s'hagi vist el primer dels 3 recursos. L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra per fer un museu sobre el descobriment d'Amèrica. El consistori al·lega que aquest és l'espai on els reis catòlics van rebre Cristòfol Colom l'any 1493. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès local, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. I el Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% de les reserves durant l'estiu. Enguany el banc també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes que ahir va fer suspendre, per exemple, les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també aquest pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i també a la Mútua de Terrassa.
0: Notícies en xarxa. Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

doncs, el teatre grec o la pròpia avinguda de la catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Amiga, jo no sé, tants d'albercocs li deixes al vell albercoquer? Oh, Iris, prou m'agrada menjar-ne pels camins, fent festa la dolcesa que em raja boca endins. Però l'hivern arriba i vora el foc rebent sentim a la teulada ballar teules i vent. I ve l'atzar, la mare, veient-nos entristits, i com freguem els nassos i com bufem els dits, ens porta riolera quan cau la neu a flocs. Un pot amb confitures de préssecs o albercocs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45, les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència s'hi sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona: el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al vell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quina era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Reis. La segona es demana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan García.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de possibles descendents exiliats espanyols a través de la coneguda llei de nets pot suposar un perill real i seriós d'afectar greument la transparència del procés electoral. D'aquesta manera justifica la paralització cautelar de la inscripció de persones nacionalitzades. Els arguments s'han conegut avui, dos dies després de l'adopció de la mesura a petició de Vox i de Justícia Europea. I els bombers han pogut controlar cap a les 8 del vespre l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat a la zona cap al castell, i amb ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar i s'ha protegit el castell i s'ha desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea. I acabem parlant de Tàrrega, que inaugura en uns minuts la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i podreu veure dissabte a les 10 de la nit, el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. American music. Take one. One, two, three, four.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha fet una crida a la convivència en el seu discurs amb motiu de la Diada. El president de la Generalitat ha dit que no es pot permetre que res ni ningú posi en perill la convivència. Ha insistit, a més, en que a Catalunya l'odi no hi té cabuda.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha demanat unitat política per fer front als reptes de futur que té Catalunya, ha reclamat traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o al nou finançament.
2: Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: Els Mossos han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial aquesta tarda al fossar de les Moreres de Barcelona, arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'Aliança, Sílvia Oriols, ha hagut d'accedir escortada per Mossos i seguretat privada, 13 agents. Han resultat ferits lleus. S'han aplegat 2.500 persones, 3.000 persones, 2.500 de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança. Avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha obert la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer recurs serà el de Jordi Turull i, segons diuen fonts jurídiques, quan es publiqui al BOE el 26 d'octubre. Darrer punt, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès per segona vegada el castell de focs de les festes de la Cinta per risc d'incendi. L'esdeveniment estava previst demà a les 11 de la nit, però el municipi està inclòs dins el nivell 3 del Pla Alfa.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous de cognom, 10 de setembre de 2026, dia abans de la Festa Major. O Festa Major ja, avui ja comença això, eh? Ara algú dirà, ostres, no ben bé, perquè, no sé, perquè... una cosa és l'entrevolta... No, no, no, avui comença la Festa Major, que avui ja hi ha festa, avui encara treballem, però... Després d'aquí una estona, tu ens anem de festa, eh? I si ens escolteu, esteu escoltant en diferit a les 10, ja podeu sortir de casa i anar cap a la Vila Vella, que el Fira Músics ha arrencat, però encara li queda una bona estona. Doncs, com dèiem, avui és 10 de setembre de 2026 i un 10 de setembre de 1749, la matemàtica i física Émilie du Châtelet moria a Ducat de Lorena, a França, a l'edat de 42 anys. Nascuda en el si d'una família amb relació amb la cort reial francesa, Émilie du Châtelet va rebre una molt bona educació per aquella època i a l'edat d'11 anys ja dominava diversos idiomes, va aprendre matemàtiques, literatura i ciència i també ballava, sabia tocar el clavicèmbal i cantava òpera. Tot i que es va casar amb un marquès, la parella va decidir viure vides separades, cosa acceptada en aquells moments, i Châtelet va viure durant molts anys amb Voltaire a la seva casa de camp de Ciry-sur-Blaise, que es va convertir en un centre intel·lectual on es trobaven els literats i científics més prestigiosos de l'època i on, a diferència de les acadèmies oficials, les dones eren benvingudes. Du Châtelet va aprofundir els seus estudis en física i matemàtiques i va publicar articles i traduccions científiques i també llibres. La seva obra més destacada va ser la traducció al francès dels principis matemàtics de Newton, que va acompanyar d'una extensa introducció que la feia més entenedora i que segueix sent avui la traducció estàndard de l'obra al francès. També va escriure molt sobre les dones i deia estar convençuda dels talents de la majoria de les dones que elles mateixes ignoraven per l'educació que havien rebut, per prejudici o per falta de valor. Per recordar el context i fer valdre les històries amb què obrim els magazins, recollim les paraules del mateix Voltaire, que a la seva mort va declarar que Émilie du Châtelet era un gran home, l'únic defecte del qual era ser una dona. I el dia com avui de 1988, el Camp Nou de Barcelona acollia el macroconcert organitzat per Amnistia Internacional per celebrar el 40è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Bruce Springsteen i la E Street Band, Peter Gabriel, Tracy Chapman i Yosun Dur van actuar en una gira mundial de 20 concerts amb El Último de la Fila com a artista convidat a Barcelona. Nosaltres arrenquem amb Born in the USA.

0: I a partir de l'octubre, el Palmas acollirà un nou curs organitzat pel Casal. Es tracta d'un taller per aprendre a fer ganxet que impartiran la Gemma i la Leo, que, segons el que ens diuen des del Casal, en saben molt d'això. Les tenim a totes dues a l'estudi per parlar-ne. Hola, benvingudes.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
0: Això no, que consti que no ho he dit vosaltres, ens ho han dit des del Casal.
3: Quina pressió.
0: Sí, no? Sabeu molt, us agrada molt?
2: Ens agrada molt.
1: Sí, ens agrada molt.
2: I en sabem una miqueta.
1: Fa molt temps que teixim per nosaltres,
2: sí,
1: Leo?
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
0: Des de quan?
1: Jo des de que tenia 14 anys.
2: I jo abans i tot.
0: Mm-hmm.
2: Sí, les àvies ens ensenyaven i des de ben petita, sí, sí. Mm-hmm.
0: Suposo que al principi una mica per jugar. Per...
1: Sí, jo vaig començar amb mitja, no tan enganxet. I era perquè m'agraden molt els jerseis i a casa m'han dit que no hi havia pressupost per tant jerseis. I aleshores la meva àvia me'n va ensenyar i així podia fer jerseis. I el ganxet va venir més tard.
2: Mm-hmm. I jo vaig començar fent roba per les nines i era una nena. Sí, sí.
0: Mm-hmm. Pel que m'heu explicat per això abans, ara es pot fer de tot.
1: De tot. Sí, sí, jo he fet espardenyes, he fet biquinis, bosses... Tu també, Leo, eh? Tu
2: sí,
1: també.
2: Sí, i moltes coses per decorar i... de tot.
0: Mm. Per què hem dit que ara es pot fer? Què ha passat en aquest temps o en aquests anys? Més informació o més bons materials? O...
1: Home, els materials han influït força.
2: I la informació també, perquè ara busques aquí el mòbil i et surt de tot. I si en saps una mica, doncs vas mirant i ho fas.
1: Mm-hmm. I també abans era una cosa que es feia molt per la casa, es feien moltes vànues, sobretot quan la gent es casava, quan era la vànua, era el projecte de l'àvia, no? per la neta o de la mare, per la filla... I avui en dia no hi ha tant temps. Llavors, no. Fer una vànua són moltes hores.
2: Mm. Sí, sí, ara fas més cosetes que t'agraden i... no sé.
1: Que s'acabin abans, que sí. Siguin més útils. Mm. Una vànua, al final, tens diverses i les vas canviant. I no, en canvi, un jersei, una bossa, un biquini, unes espardenyes, són coses que pots anar...
0: De fet, per la utilitat, avui una de les peces de roba que portes l'has feta tu.
1: Sí, pensat, mira...
2: Sí, per cert, que li ha quedat molt maca.
0: Explica què és, quina peça és.
1: És una, com una sobrecamisa, així, no?, de màniga de tres quarts. La idea és portar-la doncs, dies que fa una mica de fresqueta, com avui amb una samarreta, o més a la tardor amb una brusa que hi pugui cabre i que quedi pues, així divertida.
2: I li ha quedat perfecta.
1: La Leo se'n farà una.
2: Sí, sí.
0: Sí, abans t'explicava, eh? Has captat ja com es feia, perquè jo estava allà escoltant, sí. No he entès res, però entenc que tu sí, eh?
2: Sí, sí, i tant.
0: Si un punt per dalt, un punt per baix, o...
2: Sí, sí.
1: A més, la Leo ja l'ha vist quan l'estava fent.
2: Sí, he vist el projecte i ara ja sé ben bé com va.
1: Sí.
0: Abans de passar el que farem, això, primer un joc, no? Uh-huh. Ara ja es poden fer coses útils, uh-huh. I també a nivell personal és una cosa que pot ajudar, no?
1: A mi concretament m'ha ajudat molt, he passat per un procés de quimioteràpia i m'ha ajudat moltíssim. No he parat en cap moment de teixir, tot i que degut al tractament m'han quedat les mans i els peus adormits, uh-huh. I tot això m'ajuda molt a la recuperació. Uh-huh. És molt lenta, però hi teixeixo a una velocitat molt inferior a la que teixia. Però també el teixit no és una cosa que hagis de fer amb pressa. Per tant, aquesta part terapèutica per mi ha sigut molt, molt beneficiosa, la veritat.
0: Més enllà també de les malalties, també entenc que és una cosa que pot anar bé a nivell personal, no?, per... Quan tens moltes cabòries, no? Et poses a fer una estona...
2: Et poses a fer ganxet i no penses en res, només amb els punts que estàs fent i se te'n va tots els mal de caps que tens, que després tornen, és clar, però aquell rato estàs bé.
1: Sí, i a més notes que jo, per exemple, estic com molt accelerada tot el dia i quan, com que fas punts repetitius, això et baixa les revolucions i sense adonar-te'n compte, la teva freqüència cardíaca disminueix. I la concentració, com diu la Leo, a poc es va centrant en allò que estàs fent i vas perdent el món de vista una mica. Et vas concentrant en allò I sí.
2: La veritat és que és molt relaxant i ens agrada.
0: Què és el que us agrada més fer amb ganxet? És a dir, una peça que diguis, mira, a mi m'agrada molt, ja no sé, tinc no sé quantes bufandes, ja no sé on col·locar-les.
2: Oh, i tant. Un buf d'aquells per l'hivern ben gros i ben abrigat, a mi m'encanta. Cada any em faig uns quants.
1: A mi m'encanta fer xals. Em resolen molt, sí. Perquè és com una peça que te la pots posar sobre l'abric i després quan arribes al lloc te la poses a sobre, si tens calor te la treus, no te l'has de passar pel cap i quedes allà, en primera, que hi ha una estona que no veus a ningú mentre tu estàs traient o posant, i després que és pràctic, la deixes allà, la tornes a agafar i, bueno...
2: Sí, sí, en té un munt, la Gemma, sí. De xals. Sí, sí.
0: I segur que la gent us demana coses i vosaltres en regaleu. Vull dir, és una de les coses que quan algú has de fer un regal especial, una cosa feta a mà, ben feta i útil, això
2: i
0: és el plaer més gran que hi ha, no?
2: Fa molta il·lusió que algú li agradi les coses que fas. Oh, que maco, doncs t'ho regalo.
1: Sí, és cert. El que passa és que també s'ha de veure a qui li regales, perquè fer una peça és moltes hores. I primer, abans de fer-la, has hagut de pensar com la faràs, quin filat faràs servir... I aleshores hi ha gent que et diu, ah, que maco, però saps que en veritat suposarà 3 dies i ho deixarà per allà, no? Llavors, jo crec que els regals els fas més a gent que pugui valorar una mica la nostra feina, no?
0: Escolteu, tot això és molt bonic, però si ara m'hi poso, jo no ho viuré tot això. Jo m'enrabiaré, diré, és que no em surt, la primera peça serà un nyap. És molt difícil fer ganxet?
1: No,
2: és molt difícil. Passa que, esclar, has de... una mica de paciència.
1: Sí. Nosaltres, per exemple, per el curs, hem pensat començar tothom igual i amb una cosa petita, perquè és el que dèiem, tu comences amb una vànua, ho deixaràs als 35 segons, no?
2: Sí, una coseta petita i fàcil i després ja anirem tirant endavant.
0: Per exemple, una peça que tingueu pensat que podeu fer?
1: Doncs mira, un agafador de cuina, per exemple... O un... no sé com es diu en català, un posavasos.
0: Sí.
2: No? Per posar-hi el vas.
0: Sí.
1: Posar-hi el vas.
2: Sí. I podem continuar amb un buf, amb una bufanda, i anar buscant coses una mica més complicades, que de totes maneres no ho són de complicades. Has d'anar avançant una mica, però no hi ha res molt complicat de ganxet.
1: No, també podem fer alguna cistelleta per quan arribes a casa deixar les claus.
2: Sí.
1: Cosetes així petites que s'acabin ràpid i que la gent vagi aprenent les tècniques bàsiques. I a partir d'aquí pues, ja et pots posar amb jaquetes i coses així.
2: Sí.
1: Perquè començar amb això no va bé. El ganxet només tens un punt a sobre l'agulla. Vol dir que tota la resta de teixit que estàs fent t'està penjant per allà. Clar, si tens una cosa molt gran, això no va bé, saps? Yeah. És incòmode, et perds.
2: Sí, sí, com tot. S'ha de començar per... coses petites i anar pujant.
0: Per tant, que el curs o el taller està obert a tothom, és a dir, algú que no ho hagi fet mai o algú que ja tingui una mica de nocions, entenc que tothom hi trobarà el seu espai.
1: I tant.
2: Sí, sí, a tothom.
1: I també està obert als nois, Els nois i els senyors, que sembla que ho tinguin prohibit.
2: Sí.
1: I hi ha molts grups de teixidors i masculins a tot el món.
2: Segur que us agradaria.
1: Exacte, i també baixaria revolucions i trobaríeu el vostre què.
0: Ara ho parlàvem, potser hi ha l'estereotip de que això els homes no és una cosa d'homes, però justament ara parlàvem fa una estona que antigament, o fa uns quants anys, sí que hi havia homes que feien i es feien els mitjons i es feien coses, no?
2: Sí.
1: I de fet... un dels punts importants del ganxet va ser a Irlanda,

0: no? Però...
1: Per edats és una cosa per tothom, també?
2: I tant. Sí, jo diria que a partir d'uns 10 anys, 8-10 anys, ja pots començar a fer alguna cosa i endavant. Fins 99, ara poder 110, no sé.
0: Sí.
1: Clar, perquè algú pot dir, és que això és una cosa així com d'antiga, no? Però es poden fer coses molt modernes. Jo recordo que la meva mare fa uns anys va començar a fer ganxet amb bosses de plàstic.
0: I tant.
2: Sí.
1: I quina cosa més curiosa, però després he anat... I he trobat productes comercials de grans marques, tipus H&M, per dir-ne una, que tenia barrets com fets de ganxet, però fets amb plàstic, no?
0: Sí, clar, és que és la ràfia. D'alguna manera, no? La ràfia és plàstic.
2: I hem de reciclar com sigui.
0: Exacte.
1: Per tant, que es poden fer coses molt modernes, també.
2: Molt, i tant.
1: Què és el més xulo que heu vist mai, encara que no ho hagueu fet vosaltres?
0: Sí. A veure, jo he vist algunes bosses que són espectaculars, eh? Que sembla, i a més, a mi em fa molta gràcia la similitud que es busca amb el ganxet imitar els punts de mitja. Llavors tu veus una peça que et sembla que és de mitja i no, és de ganxet. I llavors això és com molt sorprenent, no?
1: És més perquè deu estar fet molt, molt petit, no? Molt...
0: Bueno, depèn. És que també aquesta cosa sorprèn, que trobes coses que dius, mare meva, el ganxet amb el que s'ha fet això, jo ni el veig.
2: Sí.
0: Els punts ja vés a saber. I altres que dius, això ho han fet amb una viga d'aquestes de la llum, saps?
2: Des de coses molt i molt petites fins... Bueno, tot el que et puguis imaginar.
0: Sí. Mantes pel sofà.
2: Moltes.
0: Amb uns ganxets que són com la muñeca, quasi bé. O amb la mà, directament. Es teixeixen amb la mà, com es feia al principi del ganxet, que és incert per això, perquè la gent feia el ganxo amb la mà i ho teixien amb el dit o directament amb la mà, segons la fibra.
1: Déu-n'hi-do. El taller és els dimecres de 4 a 6, crec. Com el teniu pensat?
0: Doncs encara n'hem de parlar una mica més.
1: Que teniu temps.
2: Però bé, la marxa ja veurem com va, la gent que ve, si en saben més o menys, i bé, farem el que...
0: Sí, la idea és primer explicar una mica d'on ve tot això, explicar els beneficis que té, i a partir d'aquí ensenyar el que es necessita, tot el que és necessari, el que nosaltres hem preparat unes bossetes per donar-los i per començar com un... Kit d'iniciació.
2: Perquè el primer dia tinguin tot el necessari per començar.
0: Exacte.
2: Llavors cadascú ja veurà el que li fa falta i el que és això, però el primer dia ja tindrem tot el que necessita cadascú per començar a fer alguna coseta.
0: També han evolucionat molt els ganxets, o sigui, l'eina. Llavors hem buscat uns ganxets que siguin ergonòmics, que no facin mal a les mans, perquè no sabem qui vindrà i, per exemple, jo tinc un problema. Llavors, no puc teixir gaire estona amb ganxets d'abans, aquells d'alumini o de ferro, no sé de què eren.
2: Sí, jo tinc tots els de la meva mare, les meves tietes, els he heredat tots, però ara són una mica diferents.
0: Sí, i llavors, com que no sabem qui vindrà, hem agafat ja uns que vagin bé per
2: tothom.
0: Per tothom.
2: Si tens les mans una mica delicades, també ho podràs fer.
0: Sí.
1: Entenc això, que al final vosaltres ensenyareu, però també és una cosa molt individual i que es cunyirà el seu ritme i potser també entre ells també s'ajudaran, no?
0: Oh, i tant.
2: Segur que sí.
0: Sí.
2: Seguríssim.
0: Una altra cosa molt bonica que té teixir és que ho pots fer en comunitat. I això és molt bonic, perquè pots compartir i nosaltres guiem, però no som les expertes. Potser allà trobem gent que en sap més.
2: Sí. I si ets una colla, doncs un té una idea, un altre en té una altra, i sempre és millor ser uns quants que no pas tot sol.
0: I el ganxet, perdona, també és molt creatiu, perquè si un et diu, mira, jo vull fer, jo què sé, un vestit pel gos, que també se'n fan.
2: Sí.
0: Doncs val, el gos té quatre potes, nosaltres no. Llavors és una mica diferent com ho hem de fer, no? O algú et diu, vull fer aquest dibuix. Vale, doncs anem a pensar com el traduïm amb un encaix de... lineal, no? O fem una circunferència, a veure com ho hem de dibuixar i després a partir d'aquí ja farem, no?
2: Tots poden fer mil coses.
1: I és interessant això que dius, que és individual però que es fa en grup, perquè anar a córrer, si ens agrada a tots anar a córrer, molt bé, però llavors un anirà molt ràpid i un altre anirà més lent, no? Aquí, el que va ràpid i el que va lent poden estar de costat i compartir, mirar-se, aprendre...
0: I tant.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: A més, estàs molt bé, un rato amb companyia, que parles de coses que no són...

0: de casa, d'altres coses, i tu passes bé.
1: Sí, bé. I parles del teixit, no? En el fons, de que si t'equivoques, si una mala és, l'altra riu, sí, l'altra...
0: Sí. Oh, fem i desfem, eh?
1: Exacte.
0: S'ha de dir.
1: Sí, sí, sí.
0: Fem, teixim molt i desteixim, també.
1: Sí, sí. I no passa res, eh?
0: No passa res.
1: No passa res.
2: Desteixir, entenc que és això, eh? Quan, ja, quan dius, ostres, m'he equivocat aquí.
0: Sí, sí, sí. O no t'agrada com queda i vols rectificar i...
1: Aquesta jaqueta que jo porto avui la tenia gairebé acabada i al davant no m'agradava. I això és una cosa que ens passa a bastantes teixidores, que tu veus allò i allò ho veus tota la vida. Mm. I al final dius, fora. I la vaig desfer pràcticament sencera. El meu home deia, però estàs com un llum. Perquè sí, sí. Això... I dic, ja, però no tinc pressa per acabar-ho. No, el que vull és que em quedi bé i que jo em senti a gust amb aquella prenda. I tal com està, no m'hi sentiré i no me la posaré. Mm. Pues per això, fora. I que... I llavors, doncs...
2: També aprens a gestionar les teves emocions i les teves... No? Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. No sé si voleu afegir alguna cosa. La gent que es vulgui inscriure al casal directament?
0: Sí, sí, sí, sí, el casal a baix al bar mateix, allà, inscriure's allà.
1: I que s'animin, que és divertit.
0: Sí.
1: I que aprendran moltes coses i servirà pues, una mica això, com una meditació, com un ioga, des de casa, des de grups i des de tot arreu, no?
0: Sí, sí. Llavors, quan has après una cosa també a casa, ratos que tens que no saps què fer i d'això, doncs vas corrents a buscar el ganxet i la llana i vinguen.
1: Sí.
0: Anar fent.
1: Sí, sí, exacte.
0: Que vinguin, que vinguin, que ens ho passarem molt bé.
1: També hi haurà sorpresetes relacionades amb el temps que toqui viure, no? El Nadal, el que sigui. I també pues, per final de curs pues, potser fem algun invent, no sé. Som molt creatives, Elio, nosaltres.
2: I una exposició, també, potser.
0: Potser.
1: També, potser, estaria bé. Sí, sí.
2: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Jo no podré ser-hi, ara faré allò típic de m'apuntaré. Jo no puc ser-hi, és impossible, però moltes ganes me n'heu fet venir. Vull dir que segur que la gent que ens escolta algun s'apuntarà.
1: Perfecte.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Adéu.
0: Adéu, bon dia.
2: I avui se celebra el Firamúsics, així que escoltem una de les propostes de la Pau i Carmen Aciar, que, com sabeu, la Pau viu a Sant Joan des de fa temps i ja us vam explicar la seva trajectòria com van parar a la Firamúsics. Però aquí Sant Joan ha dirigit fins ara el cor de les Hipèriques i un cor de nenes i també ha dirigit un taller d'escriptura creativa. Aquesta nit a les 9 actuarà a l'Era d'en Serralta amb la cantant i compositora argentina Carmen Aciar. No tenim cap tema d'ella juntes, així que escoltem un dels temes de la Pau que porta per nom Lluna d'Agost.

0: I aquesta setmana està circulant pels grups de WhatsApp un missatge del Consorci de Benestar Social del Ripollès que ens demana respondre a una enquesta sobre la convivència a Sant Joan. L'enquesta està emmarcada en un procés comunitari que es va engegar ja fa uns mesos a l'Institut Escola Mestre Andreu i que ara s'obre a tot el poble. Per explicar-nos aquest procés i els seus objectius, tenim al telèfon a l'Aina Costa, coordinadora de l'àrea de ciutadania del Consorci. Hola, Aina.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Com dèiem, aquesta enquesta forma part d'un procés comunitari que ja fa mesos que es treballa a l'Institut. Ens pots explicar una mica com va començar aquest procés?
1: Sí, de fet aquest procés és un projecte que té un nom molt bonic, Teixint Vincles de Futur, el Mestre Andreu. És un projecte que neix de la voluntat del mateix Institut Escola Mestre Andreu de ser un centre més acollidor, més inclusiu. És cert que en el seu dia va ser el propi equip educatiu, no?, del centre que va detectar algunes dinàmiques al pati, en alguns espais informals de relació. Una mica detectaven algunes situacions que convidaven a preguntar-se com s'estaven construint les relacions entre l'alumnat. Uh-huh. Es detectaven grups diferenciats, algunes dinàmiques de segregació. He de dir que res a priori preocupant o que ens hagi de fer saltar una alerta, però sí que és veritat que van tenir la mirada de dir, ostres, doncs potser aquí hauríem de posar una mica de mirada. Uh-huh. Tema de grups, segregacions segons origen familiar, no? L'ús reiterat d'etiquetes, apreciació d'alguns prejudicis, no?, que van quallant, llavors dius, bueno, doncs potser és moment de posar una mica de mirada. I des del centre i amb les companyes d'infància i adolescència es van posar en contacte amb l'àrea de ciutadania per veure, doncs, si ens podíem trobar un dia i parlar una mica, doncs, sobre què podríem fer davant d'això.
0: I a partir d'aquí...
1: Llavors, sí, a partir d'aquí nosaltres vam dir, ostres, podria ser com fàcil i senzill, no?, dir, doncs mira, venim, fem unes dinàmiques, fem unes xerrades, però la veritat és que nosaltres apostem pel procés, no?, com a mesura de canvi, per un procés més comunitari. I això va passar per després d'unes intenses reunions amb equip directiu, amb les companyes també d'infància i adolescència, de fer una proposta de procés en què la solució no venia pas donada per part nostra, sinó que fos un procés comunitari, en què el que és la comunitat educativa estigui al centre. I aquest és un procés que té una llarga durada de desplegament. Està plantejat per fer-ho en 4 anys. De fet, com aquell qui diu, encara som molt a l'inici, en què hem començat amb l'alumnat de primer d'ESO a fer unes dinàmiques vivencials de reflexió, de com ens relacionem, com ens sentim, com partim una mica des del jo per transitar una mica com el jo i les meves emocions, com em relaciono amb l'altre. I en base a tot això, repensar com podem fer un centre més acollidor amb una mirada el més interseccional possible que entengui que totes les diversitats i maneres de ser han de formar part d'aquesta mirada. Perquè quan parlem d'acollida, no parlem potser del que ens assalta, no?, de persones migrades, parlem de que absolutament tothom se senti segur, se senti reconegut i se senti inclòs.
0: Per tant, entenc això, que vau decidir, en comptes d'anar a fer una xerrada, que alguns alumnes poden pensar, mira, avui no fem classe de no sé què, i mira, ara em relaxo una mica i mig m'adormo i tot. No volíeu això, perquè a vegades passa,
1: no, sinó
0: que volíeu fer-los partícips i vau fer coses en concret, és a dir, com s'ha desenvolupat exactament aquest...
1: Doncs,
0: aquest
1: mira,
0: projecte Teixint Vincles de Futur.
1: Perfecte. La primera fase del projecte era iniciar... Primer vam fer un parell de sessions amb l'alumnat explicant-los que al final nosaltres veníem a fer un procés amb ells, però que els qui determinarien cap on això caminaria serien ells amb la seva mirada i les seves aportacions. I el primer que vam fer és una mica recollir quines eren les seves temors i inquietud, perquè al final començàvem amb un grup de primer d'ESO. I és cert que aquí a Sant Joan, tot i que tenim un institut escola, físicament estan en 2 espais separats. I aquest canvi de passar de la primària a la secundària genera bastantes coses també en un moment, no?, de formació de la identitat, amb aquesta entrada de ple a l'adolescència, que tot això té un gran impacte i, per tant, també té molt a veure amb com ens relacionem, amb tot aquest batibull emocional i hormonal propi també de l'edat, no? Llavors, el primer que vam fer és recollir una mica quins eren els seus temors i els seus dubtes I, evidentment, ens va sortir doncs, molt el tema de por a patir bullying, por a sentir-se exclòs, por a no poder arribar, no?, al que s'espera de mi a l'ESO. Bueno, van sortir molts d'aquests temes i, a partir d'aquí, un cop identificat això, els vam preguntar, vale, i si, a més, tinguéssim altres tipus de diversitats que no són la meva, no?, si em miro de posar al lloc d'algun altre, quines altres pors podria tenir si, a més, posem per cas que una persona amb una neurodivergència o amb una diversitat funcional, o sóc una persona que potser no domina bé l'idioma perquè fa pocs mesos que he arribat aquí. I aquí vam començar a fer un petit procés d'obrir una mica doncs, la mirada, no? A no només amb el jo, sinó a veure tota la diversitat que hi pot haver en el centre. I llavors vam treballar unes dinàmiques vivencials en què passàvem de parlar del jo essencial, no? De què ens defineix, què tenim en comú, però sobretot què ens fa singulars i únics, el jo emocional, com reconèixer les emocions, el jo relacional, com ens relacionem amb els altres, a com es formen els clans i aquestes identificacions de nosaltres i els altres, no? Que al final configuren un tipus de relació una mica adversarial, i com d'alguna manera podem aterrar cap a una identitat líquida. I després de tot aquest procés de reflexió, que són unes dinàmiques vivencials basades en el joc, per dir, ostres, jo he reaccionat així, jo he dit això, no? I això ens obre una finestra d'oportunitat a fer una reflexió més profunda. Un cop fet tot això, vam entrar a una fase de construcció del projecte, amb unes quantes sessions més, del projecte d'acollida al mestre Andreu, pensat amb l'alumnat quines accions podrien emprendre tenint en compte tot això que han reflexionat amb la primera fase per fer del mestre Andreu un centre més acollidor. Perquè he de dir que l'equip directiu del mestre Andreu té moltes ganes de fer un projecte d'acollida inclusiu que tingui en compte, no només parlem de l'alumnat, sinó de la inclusió del professorat, de les famílies, vull dir que ja té una mirada així àmplia i oberta. I aquestes dinàmiques les vam acabar de fer boia a final de curs i tot el resultat de les propostes de l'alumnat i de les seves reflexions es va compartir en una reunió amb tot el claustre del mestre Andreu, primària i secundària, per continuar enriquint d'alguna manera, com aquesta línia de propostes i aquestes preocupacions que comparteix l'alumnat amb la mirada també del professorat. I, evidentment, aquí ens falta ara continuar-ho enriquint amb la mirada de les famílies. I tot això, a més, ja des d'un principi vam dir, ostres, el centre no pot ser vist com quelcom aïllat del municipi. És un espai més petit, és més controlat, però al final el que podem apreciar en el centre és com una petita placa de Petri, no?, de laboratori, del que es pot veure a nivell de municipi. I d'aquí ve el que ara, a dia d'avui, està corrent, com dius, pels WhatsApps, no?, aquesta enquesta que, a veure, al final, quan es va iniciar i proposar tot aquest desplegament al mestre Andreu, el que vam fer és contactar amb Ajuntament, amb regidoria i fer una primera trobada on vam exposar doncs, què és el que volíem iniciar amb l'esperit de millorar la convivència, de ser més inclusius i que creiem que això podia tenir una relació total amb el que passa al municipi que ens agradaria abordar-ho també a nivell de municipi. I he de dir que aquí l'Ajuntament doncs, va estar totalment en sintonia i que, evidentment, les relacions, identitats, experiències i sentiments de pertinença que puguin tenir aquests nanos són indicadors també del que pot passar a nivell de municipi. No és independents del context social.
0: Per tant, que aquesta...
1: I aquí vam arribar.
0: No entenc això, Disculpa. Que aquesta enquesta, això no és ni un inici ni un objectiu final, és una acció més de tot aquest projecte. Per tant, que aquí darrere hi ha molta feina, se n'ha fet molta, i aquest és un... entenc que una de les coses que va sortir de tot el que van comentar també els infants i entre professorat i vosaltres i l'Ajuntament. D'altres propostes, coses que els infants o que els joves han dit hem de fer això o hem de començar a aplicar això? N'hi ha exemples?
1: Sí, ara mateix hi ha accions concretes. Per exemple, ja s'està posant en marxa el projecte Padrins, que és una cosa que d'alguna manera ja s'estava esbossant, també per part de les educadores de benestar emocional del centre, un projecte Padrins, però incorporant sobretot aquesta mirada de dir, a veure, si per exemple fem un padrinatge, no? Que el que fem és vincular persones per similitud, estem reproduint també aquestes dinàmiques de, no? De jo m'apropo més aquí hi ha més estar en sintonia amb mi. Precisament el que els nanos reflexionaven a través de les dinàmiques és que s'havien de generar més situacions on persones amb qui d'habitual potser no tenia relació poguessis establir relacions positives. Perquè, de fet, aquí aterrem, no?, en aquesta distinció que jo crec que és clau a la diferència entre convivència i coexistència. És a dir, és molt interessant que moltes vegades s'utilitza la paraula convivència una mica per definir-ho tot, però al final la convivència requereix o es defineix, no?, per tenir unes relacions positives. Conviure s'implica molt més que compartir un espai, no? És relacions positives, reconèixer-nos, generar confiança, i en canvi coexistir pot simplement ocupes un mateix espai, no? Què passa si una comunitat sigui educativa o parlem del municipi, no? En un sentit més ampli, té molta més capacitat, té molta més resiliència quan realment es treballa sobre enfortir els vincles, sobre generar realment convivència i passar més enllà de la coexistència. És una societat més resilient davant de l'adversitat, més resilient a l'hora de buscar solucions creatives quan es generen conflictes, perquè el conflicte hi és. La qüestió és com l'entomem.
0: Tornant al formulari, perquè la gent s'està demanant, suposo, on es pot trobar, que entenc això que es trobarà tot a les xarxes, qui no l'hagi rebut, i nosaltres també el penjarem, i a part d'això,
1: Perfecte.
0: què és el que se'm demanarà? I què se'n farà?
1: Vale. La idea és que, així com estem fent aquesta entrada, no?, més intensiva directament amb el mestre Andreu, a nivell municipi, després de la primera reunió amb l'Ajuntament, vam fer un llistat d'entitats de municipi amb els quals s'ha anat contactant per poder fer com unes entrevistes una mica més en profunditat, i dèiem, d'acord, entitats culturals, no?, i gent que està vinculada a moviment associatiu, perfecte, però potser ens falta una mirada d'aquella com més àmplia, o potser persones que potser ser una entrevista no t'accedirien, però com una entrevista amb una enquesta anònima, potser et diran una mica més el que a ells els preocupa o aportaran més la seva mirada. I, de fet, després d'aquestes primeres audicions que hem fet, que encara en tenim algunes per fer, el que ens interessa és veure com perceben la convivència, com ens relacionem, quins espais compartim, què funciona bé, què creiem que podríem millorar, com ens relacionem entre diferents grups franges d'edat, si tenim oportunitats de participació, com percebem els espais també del municipi, una mica quin és el sentiment de pertinença que tenim. I tot això al final és una fase d'escoltar, escoltar el que les persones de Sant Joan tenen a dir, perquè la nostra voluntat és acompanyar en un procés en què siguin les pròpies persones que generen aquest diagnòstic i que un cop aquest diagnòstic estigui enriquit amb la mirada de la gent i les entitats de Sant Joan, puguem fer un retorn a la comunitat de, mira, de tot això traiem aquestes conclusions o traiem aquests grans temes. Llavors, d'aquí, l'interessant és, després d'haver fet aquest retorn, veure com volem seguir, si volem fer una taula comunitària, si volem... La veritat és que no ho sabem perquè som partidàries de no avançar-nos i estar molt atentes al que tingui a dir la gent per construir des d'aquí.
0: És el primer cop que feu alguna cosa així, un treball d'aquest tipus, des del Consorci?
1: Treball d'aquest tipus és la nostra manera base de funcionar, però sí que et diria que d'envergadura, de nivell, d'aterratge així com volem, aquest acompanyament intensiu de 4 anys al centre per acabar amb aquest projecte d'acollida, i a més, ja hi ha un pla, està muntat de manera que sigui sostenible, és a dir, que nosaltres no hi haguem de ser per sostenir, sinó que sigui una transformació de la forma de fer i la incorporació d'aquestes propostes que siguin com validades per tota la comunitat educativa. Sí, amb aquest desplegament de 4 anys, totalment. Vull dir, de fet, és una metodologia que requereix molta presència, molta intensitat i que, a més, l'hem de poder fer de manera que això se sostingui. Perquè nosaltres tenim aquesta voluntat, no? De no dir, és el que et deia al principi, no? Tu fas una xerrada o una petita intervenció i bueno, ja està, quedarà el que quedarà. No, el que volem és generar una transformació amb aquest acompanyament, amb una mirada comunitària inclusiva. I això ja ha de generar una transformació i aquesta transformació ha de perdurar en el temps. Si la idea és que nosaltres sempre hi hem de ser darrere, és que realment no estàs aconseguint l'objectiu. No sé si m'he explicat, eh?
0: Sí, sí, sí. Entenc això, que pel que comentes també, que això hagi sorgit del mateix equip docent, ja és una bona senyal i és una cosa que fa pensar que hauria de ser així com és desitjable, no?
1: Totalment. A veure, d'alguna manera podríem dir que s'han alineat els astres, no? És a dir, ha sigut el propi equip directiu el que ha dit, eps, aquí potser hauríem de fer alguna cosa. Ens han contactat, perquè nosaltres, de fet, oferim, no?, aquest tipus d'acompanyament. Han estat molt receptius també a la nostra proposta, no?, de així amb mirada més àmplia d'aquest acompanyament amb un projecte que requereix molt de nosaltres, però requereix moltíssim d'ells i requereix moltíssim de l'alumnat. Cosa que ja els hi vam deixar clara el primer dia, no? És que no venim nosaltres aquí a fer, venim a fer amb vosaltres i us requerirà molt. I també els hi vam dir, teniu com una gran responsabilitat. En el sentit de, ostres, és que anem a crear alguna cosa amb la vostra reflexió i que transformi una mica allò que dieu que potser no us agrada o que us agradaria que fos diferent. I, per tant, sí, té un gran impacte i, vaja, això, que...
0: Sí, sí.
1: Que estem allà ben alineats i que l'Ajuntament, quan ens hi vam reunir, els vam dir, ostres, mireu, tot això és el que tenim plantejat per l'Institut Escola. Però creiem que això té sentit, però, clar, un alumne que surt d'allà quan acaba quart d'ESO, a on va? Vull dir, és un retorn a la comunitat. Té sentit que treballem això com una realitat aïllada i no treballem a la comunitat? I la veritat és que aquí va haver plena sintonia. Anem fent poc a poc i bona lletra, com et deia, amb aquestes primeres entrevistes, audicions més estructurades amb agents, i ara hem obert el foco a dir, bueno, doncs ara fem aquesta enquesta i després doncs, cal un treball intens d'anàlisi, no, del que recollim amb aquesta enquesta, i la idea és programar un retorn, un retorn de dir, vale, poder informar la gent bé de tot el que s'ha fet a l'Institut Escola fins on estem i a veure què podem fer a nivell comunitari. Però és el que et deia, eh? No volem dur solucions preparades, sinó que el que volem és construir-les. Creiem que la fortalesa està aquí.
0: Doncs n'estarem ben pendent. Moltíssimes gràcies per la feina i per explicar-nos-ho.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Que vagi molt bé.
1: Vagi bé.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. I tornem dimecres després de la Festa Major. Espero que gaudiu d'una bona Festa Major i ens veiem pels carrers. Que vagi bé!

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.